House music, it's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tradicionarius, punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
3: Punt i seguit. Millor que el silenci.

Escoltàvem Caravan, un tema famós de l'orquestra de Duke Ellington, en versió de la tenora de Jordi Guixer, acompanyat del seu sextet. La tenora és la veu de la sardana, la més important i característica, però també, al llarg de la seva vida, ha volgut fer escapades i carrera en solitari. Grans solistes com Jordi Molina en donen fe a la seva discografia. I, d'altra banda, unes quantes gravacions anecdòtiques en són testimoni. Avui, a Tradicionarius Punt i Seguit, dediquem un espai a la tenora, més enllà de la Copla de Sardanes. L'any 1966 ja va fer una experiència Mauner i els seus dinàmics amb bateria, baix, saxo tenor i guitarres elèctriques. Escoltem Pel teu amor, popularment coneguda com Rosó, amb un aire pop-rock.

L'any 1975, el grup La Corranda va publicar dos àlbums de cançons tradicionals catalanes amb tractament folk modern. Els integrants del grup van insistir a la discogràfica Philips que volien ser acompanyats per Ricard Viladesau, el príncep de la tenora. Ara escoltàveu la seva tenora al costat de guitarres i flautes dolces. 10 anys més tard, una de les formacions de la Murga de Jordi Fàbregas incorporava el jove tenora Tito Peláez, que amb la gralla d'Eduard Casals versionaven en Latin Jazz el pasdoble Gener de Manuel Rius.

Música i més informació dels continguts de Tradicionarius Punt i Seguit els podeu trobar a la web del CAT, tradicionarius.cat. El conegut bolero Cuando vuelva a tu lado, de la mexicana María Grever, va ser versionat per la Copla Mediterrània, dirigida per Jordi León, l'any 1986. Els resultats van sorprendre per satisfactoris. Les tenores responsables eren d'Agustí Serratacó i Esteve Termes.

Tarasca és un grup vinculat a la Cobla Lluïsos de Taradell, que, dirigida pel tenorista Jordi Molina, va editar l'any 2000 un disc titulat Danses del món. Versionen 13 melodies que van dels balls de cabaret de París, a principi del segle XX, fins danses col·lectives israelianes. Escoltem ara un tema més proper, Niña hechicera, una mesurca que tocaven amb força èxit els acordionistes i violinistes del Pirineu català. A les tenores de Tarasca, en Jaume Fonseca i Àngel Beltrán.

0: Jordi Paulí és un tenora i saxo de Vilanova i la Geltrú. Veterà i de primera fila en els dos instruments. Amb la pianista Elisabet Raspall, també de Vilanova, van enregistrar Passeig del Carme, en un disc d'homenatge a un altre vilanoví famós, Pere Tàpies.
1: Punt i seguit. Definitiu.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui conversem amb la cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Mollet. Ella és la Neus Pons, que ens acompanya en aquesta jornada. I precisament anem a parlar d'aquest servei que just ara comentàvem que potser no és massa conegut entre la població. Benvinguda, Neus.
2: Hola, benvinguts. Ai, gràcies.
1: Gràcies a tu per acompanyar-nos. Dèiem que potser el Servei de Farmàcia d'un centre hospitalari és un servei que passa desapercebut pel que és la població, tot i que ens comentaves, és un dels serveis allò transversals molt important de l'hospital perquè abasteix, no?, a diferents doncs, àrees.
2: Sí, d'entrada el Servei de Farmàcia ja crec que passa desapercebut per la ubicació, perquè normalment estem al menys dos o al menys tres, no? I el farmacèutic no és una figura que el pacient o l'usuari vegi quan ha fet ús de les instal·lacions, del servei, ha estat ingressat, normalment no veu el farmacèutic i per això passem desapercebuts. Però és evident que en un hospital s'utilitza medicació i el farmacèutic és l'especialista de la medicació i que hi som, amb menys quantitat que metges i que infermeres, però hi som.
1: Neus, ara ha comentat, diu, habitualment no ens veuen perquè acostem a estar jo en els soterranis, no? No sé si el tema de la ubicació té alguna explicació o és perquè l'espai que queda.
2: No, normalment, clar, hem de pensar en tots els, sèrums, les caixes de sueros, de medicació endovenosa, que ocupa molt espai i normalment és complicat pujar-la en una segona planta, no? I estem, doncs, els muelles de recepció de mercaderies acostumen a estar a baix. Llavors, per això estem ubicats a baix, per facilitar l'emmagatzematge, diguéssim.
1: Deies el farmacèutic, la farmacèutica en aquest cas, no? Quins són els professionals que hi són al capdavant d'un servei de farmàcia?
2: Mira, en el servei de farmàcia, habitualment, i aquí de l'Hospital de Mollet, tenim farmacèutics, tenim tècnics de farmàcia, que són els que treballen tota la preparació de mescles estèrils, no estèrils, les quimioteràpies, medicació endovenosa, les fórmules magistrals. Després tenim els auxiliars de farmàcia, que són els encarregats de preparar la medicació que es dispensaran als pacients ingressats. I disposem també d'administratius per tot el tema de gestió, logística, comandes, recepció de comandes.
1: Com funciona aquest servei? Recordem que avui estem parlant amb Neus Pons, que és la cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Mollet. No sé com acaba funcionant aquest servei. Abastiu diferents àrees? Us arriben peticions?
2: A veure, nosaltres donem servei tant a pacients externs com a pacients ingressats. Al final, el sentit és el mateix. Com a farmacèutics ens hem d'assegurar que el pacient rep la medicació que li toca, a l'hora que li toca, en el moment que li toca, i de la via o la forma que li toca. Aleshores, totes les prescripcions que fa un metge o una metgessa a l'hospital passen per les nostres mans. Nosaltres ho validem, que vol dir que ens assegurem que la medicació és correcta i que el pacient és correcte i que li toca, i aleshores es pot dispensar i administrar.
1: Quan dius allò pacients externs, què vol dir?
2: Pacients externs són pacients que no estan ingressats a l'hospital, però que necessiten algun tipus de medicació que només esté a l'hospital. Acostuma a ser medicació que requereix un seguiment més estret per part del metge, ja sigui necessita analítiques per veure alguna coseta que podria alterar, o inclús a vegades pel preu de la medicació. Parlem i llavors es centralitza la dispensació en un servei de farmàcia hospitalària. Llavors això són els pacients externs que venen cada mes, cada dos mesos, i nosaltres els hi donem la medicació.
1: Llavors vosaltres rebeu aquesta petició, valideu que sigui correcta, que sigui el pacient, que hi hagi també, doncs, que no hi hagin medicacions contradictòries,
2: nosaltres,
1: potser, no?
2: El concepte de validar, d'entrada mirem això, que el tractament sigui el que toca, la dosi sigui la que toca. A vegades, si el ronyó no acaba de funcionar bé, doncs la dosi s'ha de baixar. Mirem que no hi hagin interaccions, no? Que la medicació que es pren el pacient amb la nova que li hem afegit sigui compatible. Mirem que no tingui cap tipus de contraindicació el pacient. A vegades, si hi ha algun problema de cor, doncs alguna medicació no es pot donar.
1: Doncs teniu un paper molt important, sou un supervisor, allò de dir, escolta'm, tu com a especialista, no?, has receptat aquest medicament i l'altre especialista, però potser hi ha aquesta medicació que no és contradictòria l'una amb l'altra, no?, que no es poden dispensar.
2: Al final, des del meu punt de vista, és un treball en equip, no? I tant el metge que té el pacient, el personal d'infermeria que té el pacient o el farmacèutic, tots volem el mateix, que és que el pacient es curi. Però cadascú té el seu paper, no? I com ja he dit abans, doncs, el farmacèutic, l'especialista del medicament, i el metge, doncs, és l'especialista del pacient, diguéssim, o de la patologia. El metge diagnostica, cosa que nosaltres no fem, el metge prescriu coses que nosaltres no fem, i a partir d'aquí sí que comença la nostra feina, la nostra aportació, podríem dir.
1: Aquelles persones que han estat ingressades o han anat de visita a un hospital han vist allò, aquests carretons, no?, que porten els infermers, no?, i que van doncs, agafant la medicació. Ara fa un parell d'anys, crec, a l'Hospital de Mollet i crec que d'altres centres hospitalaris també s'ha implementat aquests armaris medicalitzats.

0: passa visita durant el matí, el metge que toqui, el doctor, i pot fer canvis. Aquests canvis, el personal d'infermeria no té la medicació, o hi ha medicació que s'ha suspès i es queda en el calaixet, o hi ha medicació que s'ha incorporat i no està en el calaixet. Això fa que hi hagi hi havia un continu
1: un trucades,
0: calaix,
1: no?
0: Un decalatge, o medicació que es queda en el calaixet i no s'ha de donar, hi ha risc de que es dongui perquè no hem vist que s'ha suspès, o medicació que necessito una mica urgent, un antibiòtic s'ha de començar amb relativa urgència, doncs no es disposa a la planta, farmàcia està baix, farmàcia no estem 24/7, 24 hores als 7 dies a la setmana, no estem, llavors hi havia un problema. Amb la incorporació dels armaris automatitzats, el que s'ha fet és no deixa de ser com un caixer automàtic, on està els pacients introduïts, una base de dades de pacients, i quan es necessita una medicació es selecciona el pacient, es selecciona la medicació i s'obre un calaixet. La infermera o qui sigui pot agafar la medicació que és, tanca i es pot donar al pacient. D'aquesta manera es pot tenir un estoc a la planta més important, però controlat.
1: Perquè llavors aquests armaris medicalitzats estan a totes les plantes?
0: A l'Hospital de Mollet, pràcticament. A l'hospital hi ha 4 plantes d'hospitalització, hi ha els semicrítics, hi ha urgències, hi ha quiròfan. Tenim pràcticament a tot arreu, inclús en el sociosanitari, també hi ha armaris automatitzats.
1: És a dir, que ha estat un avenç important.
0: Sí.
1: No?
0: En aquest sentit,
1: pels professionals i al final també pel propi pacient, perquè és el que comentava la Neus, no? que tots confluïu en que el que es vol, el primer de tots és el pacient, uh-huh. és millorar-se. Llavors,
0: No, i a més ha reduït el volum de feina en el sentit de que tot el que no es dona al pacient torna a baixar a la farmàcia. La qual cosa torna a agafar, torna a guardar el seu lloc, no? Que són les devolucions famoses que ens porten de cap a tots els serveis. Tot això ha desaparegut, perquè com que només agafen la medicació que necessiten.
1: Jo quan ha arribat la Neus li comentava, bé, també es produeix allò que quan arribes allò a un hospital sovint et diuen ja porta la medicació que vostè pren habitualment? Llavors, això funciona així o el que has de portar, si tens allò una pauta, doncs portar la pauta, se't facilitarà la medicació des de l'hospital, l'has de portar tu, si és una medicació crònica?
0: És important que quan una persona acuta a l'hospital perquè no es troba bé, sempre, si pren medicació, que sàpiga quina medicació es pren. Hi ha pacients que porten la solapa de la caixa a la cartera, hi ha pacients que ens porten la recepta electrònica, tot i que tenim accés, moltes vegades no està actualitzada, però bueno, menys és res. I hi ha pacients que prefereixen venir amb la bossa. Què passa? A l'hospital no podem tenir tota la medicació que existeix. Però sí que és veritat que hi ha equivalències entre medicacions similars amb nom diferent. A l'hospital es decideix quina d'aquestes, no? Si tenim uns 5 fàrmacs que serveixen per lo mateix, tenen la mateixa manera d'actuar, a la farmàcia de l'hospital en tindrem un. I cada pacient que ingressi amb qualsevol dels altres 4, se li canvia a dosis equivalents. Per això és important portar-los. Sí que és veritat que hi ha alguna medicació que no es pot canviar i que no és massa habitual. Llavors a la farmàcia no ho tenim, no ho podem tenir tot. Llavors sí que en aquest cas en concret se li demana al pacient que la porti. Però sobretot sempre el que es recalca és que no es pot prendre res mentre està ingressat, que no li hagi dit el metge, que no estigui pautat, que no li hagi dit qui sigui, ni l'infermera, ni el metge, ni tal. Això és importantíssim.
1: No és allò de dir, jo acostumo a prendre'm unes pastilles per dormir i me les prenc.
0: Exacte,
1: és un exemple,
0: perquè potser durant l'ingrés se li està donant un equivalent o una altra cosa, llavors tindríem una duplicitat.
1: La Neus, es veu que aquest cas sí que s'ha trobat en alguna ocasió, no? Que és bastant habitual.
0: Sí, és bastant habitual i de fet, bueno, és una lluita contínua, no? De no es prengui res, aquí li donarem el que toca, a vegades inclús la medicació pel sucre, que a l'hospital normalment es maneja amb insulina, el pacient es pren la seva pastilla, després la insulina i tenim problemes que es podrien evitar.
1: Quan una persona rep l'alta, també des de farmàcia es dispensa allò de dir, escolta'm, doncs aquesta és la nova medicació, et facilitem allò per les primeres 24 hores?
0: No es fa.

0: que no es és difícil amb el tema dels estocs, diguéssim. Sí que en alguns casos concrets sí, ens demanen i es dona, però normalment medicació que es pot dispensar des de l'oficina de farmàcia, des d'una farmàcia de carrer, no es pot dispensar des de l'hospital perquè es considera competència. Llavors amb això anem molt amb compte perquè ens entraríem en temes legals, no? De que a l'hospital dispensessin medicació que es pot trobar al carrer. Això no ho podem fer. Sempre hi ha excepcions de, ostres, són les 8 de la nit, m'han donat l'alta, m'haig de prendre una pastilla a les 10 de la nit i no la tinc.
1: Especialment un antibiòtic, que per exemple jo...
0: L'antibiòtic o algun anticoagulant, a vegades passa, no? El Sintron o una cosa així, si és un inici, el pacient és probable que no ho tingui a casa, llavors, però és com una excepció, no és la norma.
1: I Neus, des del servei de farmàcia, no sé si us heu trobat, no?, que una de les coses que sempre es diu en salut és que no ens hem d'automedicar i no hem d'acumular medicaments, però és cert que de vegades s'acumulen. I no sé si us arriben al servei de farmàcia de dir, escolta'm, doncs mira, tinc tanta medicació a casa, ha mort allò el meu pare, la meva mare... I no sé de què fer amb aquests medicaments.
0: Sí que ens arriba, però el circuit correcte seria portar-lo al punt Sigre, que són a les farmàcies de carrer. Nosaltres, com a hospital, si un pacient o un familiar del pacient ens porta medicació, no es pot fer servir. És una medicació que s'ha de rebutjar. Per què? Perquè jo no puc assegurar que aquesta medicació s'hagi conservat en unes condicions correctes de conservació, no s'hagi manipulat, jo no ho puc assegurar, tot i que la persona que m'ho porti m'asseguri que no ha fet res. No sé si...
1: De fet, a les farmàcies també una de les normes és que una vegada jo que tu has tret allò la medicació i l'has portat fora, doncs tampoc la pots retornar.
0: Exacte, i posem el cas al revés. Jo com a usuari potser no m'agradaria que em donessin una medicació que ha estat a casa d'un altre pacient i no sé com l'ha guardat, no? Seria al revés. L'important és no retirar medicació que no necessitem i que si no ens prenem alguna medicació i la tenim prescrita, que no ens senta bé, que no la tolerem, que ens dona tos, que em dona malestar de la panxa, s'ha de dir a la persona que ens ho hagi prescrit i mirar a veure què passa.
1: Parlant de prescripcions, no sé si això arriba, suposo que sí, que en algun cas heu atès allò persones que provenen d'altres països i que potser estan prenent allò una medicació que és molt habitual en aquell país i que potser aquí o té un altre nom, com es gestiona això?
0: Nosaltres, els farmacèutics no podem canviar prescripcions. Això no ho podem fer. És feina del metge, en aquest cas. Sí que a vegades és molt més fàcil localitzar-nos a nosaltres, no? O que la persona vagi al metge de primària i ho faci, que no pas trobar el metge. Nosaltres, d'entrada, no podem canviar res, no? Aleshores pues és feina nostra localitzar el metge o la metgessa que toqui, exposar-li el cas i decidir a veure què es fa.
1: Abans comentàveu que vosaltres sí que teniu accés, no?, a la recepta digital,
0: electrònica,
1: que es facilita des del centre d'atenció primària. Una vegada la persona rep l'alta i hi ha una nova medicació, modifiqueu vosaltres aquesta recepta electrònica o comuniqueu al centre d'atenció primària hi ha hagut aquest canvi?
0: No, el metge, en el moment de l'alta...
1: Sí,
0: És el responsable de fer la recepta de les medicacions noves que demana en el pacient. Doncs el pacient, quan se'n va d'alta, se'n va ja amb la recepta feta. Hauria de ser així. Però nosaltres no fem prescripcions.
1: Vosaltres no feu prescripcions. Evidentment, tampoc allò, dèiem que és un servei transversal que abasteix els diferents serveis que contempla l'Hospital de Mollet, fins i tot el sociosanitari. No feu allò dispensació directa als usuaris, a no ser que sigui allò que comentàvem,
0: pacient extern.
1: No?
0: Quan un pacient extern un pacient inicia alguna medicació de les que només es dispensen des de la farmàcia d'hospital, sí que nosaltres tenim una consulta, la consulta farmacèutica, en el que atenem el pacient, l'entrem, li expliquem com prendre la medicació. Hi ha moltes medicacions que són subcutànies, amb un dispositiu especial, els hi ensenyem amb dispositius de mentida, sense agulla, perquè manipulin, perquè vegin, perquè provin la força que han de fer per a l'administració. Inclús molts pacients, la primera dosi se l'administren a davant nostra, no? I per quedar-se tranquils de que ho estan fent bé. Això és les fem primeres visites, i després, quan tornen a venir, ens assegurem que ho hagi tolerat bé, que no hagi tingut problemes, fem visites successives.
1: Uh-huh. Perquè aneu, vosaltres no feu distinció allò de pacients, ni feu, i ateneu allò, no? Tot tipus de tractament, entenc, no? Que us reclami com a servei de farmàcia.
0: Sí, l'única cosa que es té en compte, però això és un pacient que sigui de la nostra zona, no? Que l'Hospital de Mollet sigui el seu hospital de referència. No pot venir un pacient: hola, vinc a buscar aquesta medicació en aquest hospital. No funciona així. Nosaltres hi ha d'haver una prescripció d'un metge que hagi visitat aquest pacient i que se'n faci càrrec d'aquesta prescripció i d'aquest seguiment. No som una farmàcia pública.
1: Oberta, jo, sí.
0: Oberta. No es pot venir a comprar medicació, no. Nosaltres no venem medicació. Dispensem la medicació que ens demana el metge, diguéssim, o que prescriu.
1: Uh-huh.
0: Però no pot venir un usuari... Que, si un usuari normalment agafa la medicació, per exemple, a Granollers, no? Que,
1: sí.
0: Ostres, doncs avui que estic per aquí a prop de Mollet, vaig agafar-la aquí a Mollet. No funciona així, no? El seu hospital és el que sigui i ha d'anar allà.
1: A l'hospital de referència. I deia jo que subministreu a qualsevol tipus de tractament, des d'un paracetamol, no? Que
0: poden...
1: No.
0: No, o sigui, no, en els pacients ingressats, sí. Això sí. Però en els pacients externs són tractaments...
1: específics.
0: Són els tractaments específics, exacte. És el que dèiem abans. Són tipus de tractaments que necessiten un seguiment més estret. Tractaments per la psoriasi, tractaments per l'artritis, ara tractaments pel colesterol però que són injectables, tractaments per l'OVH, els tractaments pel càncer per via oral... Tot això ho donem nosaltres. Un paracetamol... No, perquè això és d'oficina de farmàcia.
1: Però si una persona està ingressada, sí. Llavors tot tipus de
0: tractament... Tot el que es necessiti.
1: Tot el que es necessiti, a demanda. Del que
0: estigui pautat, del que ens indiqui el metge.
1: Quina és l'evolució que veus allò en un futur del que és el servei de farmàcia? Dèiem allò que el Granadins, no?, que han suposat aquests armaris medicalitzats. No sé si...
0: Jo més que l'evolució... perquè al final això, pues ara amb la intel·ligència artificial,
1: clar,
0: ja, no
1: això,
0: sé
1: aquí,
0: ja no sé cap on anirem, no ho sé, però sí que com m'imagino jo, com m'agradaria que hi haguessin més farmacèutics al final, perquè a Mollet pues, som quatre i quants metges hi ha, no? Vull dir, per poder abarcar tota la feina que ens agradaria. Nosaltres parlem d'atenció farmacèutica amb hospitals dels Estats Units o del Regne Unit, hi ha 80 i 100 farmacèutics per hospital. Vull dir que... No, però cap on anem?
1: Ens queda una ràdio allò bastant per cobrir, la diferència.
0: Però cap on anem? Poder sortir de la farmàcia, no? Poder anar al pacient, poder-li explicar doncs, que li han canviat la medicació i que se'n va d'alta amb una l'heparina punxada, per exemple, no? Donar suport en aquest sentit a infermeria, poder-la descarregar i poder explicar com s'utilitza la medicació. Jo més vaig cap aquí, eh? Vull dir, és la meva... Com t'imagines? I lo de la intel·ligència artificial, no ho sé. No sé cap a on pot anar. No ho sé. Vull dir, al final, totes les eines o la maquinària o el que va sorgint, utilitzat, ben utilitzat, ens pot ajudar. Ara, que em caigui en mans de...
1: Sí, de vegades fa
0: de
1: una miqueta de respecte.
0: Fa una mica de respecte de, ostres, cap on anirà això? Perquè ja posant-li una radiografia i que et digui el diagnòstic, ostres, uau. No ho sé. No ho sé.
1: Bueno, parlant allò en diferents allò professionals, diuen que precisament el diagnòstic l'encerta molt la intel·ligència artificial. Ara, això no vol dir que després sigui un professional, evidentment, una persona que acabi avaluant aquestes dades.
0: Hem d'utilitzar la tecnologia per ajudar-nos, no per substituir-nos.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, per donar suport i tot allò que es pugui automatitzar, fer-ho, però al final l'ull i la mà de la persona no s'ha de perdre.
1: Aquests armaris, però... això molt bé,
0: sí. ens han ajudat i al final és tecnologia que ajuda. Doncs ja està bé, aquí anem.
1: Neus Pons, cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Mollet. Ja sabeu, si mireu en els soterranis dels centres hospitalaris, allà trobareu aquests serveis de farmàcia. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat allò el que és un dia a dia.
0: Gràcies a vosaltres per haver-ho pensat amb nosaltres.
1: Clar, visibilitzar, no? Allò, visibilitzar un servei que, com dèiem, queda amagat i de vegades allò com a usuaris en desconeixem totalment, tot i que acabes prenent una medicació, doncs bé, no arriba allò per art de màgia, sinó que hi ha nous professionals al darrere, que són els que van pautant allò, més que pautar, allò subministrant, allò que ha pautat el professional. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra. Adéu-siau.
0: Merci.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
4: el partit del Badalona Women's.
5: Atlètic Club Badalona Women's.
2: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
3: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
6: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
8: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
9: Això és Cocodril Club.

tal, cocodril, cocodrila? Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts, et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

0: És la cançó del Baby.
1: Baby, I love you to want me.
0: Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar, en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prema play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Maybe lost the games and you're not playing. Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. El conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill. Vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni a Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill. Pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passes la vida... I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir perdido en el camino.

Cetron d'avui. Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Still, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bestians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge seia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a dos auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les, tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que, per altra banda, era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte i una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó, que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut d'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Am, del grup Bread, que aquí es va dir

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Recordes, per aquelles festes particulars, quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava...

0: aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Zano, Demis Roussos, Vangelis Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 12:15. I el dia següent, dilluns, s'havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista a la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava

comprar el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Tot Basi Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en Mi Nena.

0: too busy thinking about my baby. Yeah, yeah, yeah. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Mardi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat, continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et traslladen el temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You are

0: tenia força. You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però no t'oblidis mai que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1986. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit juguem a remenar el nostre arxiu de trucades al contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Albert. Mira, soy Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Y hace mucho tiempo que no oigo una canción que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

0: Gin. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Gorrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
4: el partit del Badalona Women's.
5: Atlètic Club Badalona Women's.
2: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
3: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
6: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana dedicada al mes d'agost. Parlarem de Ramon Vilà i de Ramon Serrat. Radiarem dues sardanes estrena i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes d'agost que tancarem dilluns. D'Agustí Borgonyó. Escrita a Nova York. Escoltem... Agustenca, interpretada per la Copla Sabadell.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell, segon premi del concurs de sardanes de S'Agaró, celebrat el 21 d'agost de 1955. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant de Ramon Vilà Ferrer, en el 114 aniversari del naixement. En Ramon Vilà naixia a Granollers el 3 de setembre de 1902 i també hi moriria el 2 de gener de 2003. Va ser músic de cobla i un dels compositors de sardanes més prolífics de la seva generació. Va començar els estudis musicals als 5 anys amb el seu pare, el mestre Joan Vilà Ayats, i posteriorment va estudiar piano a l'Escola de Música de Granollers amb Aureli Font. A Barcelona va completar els estudis d'harmonia amb Enric Morera. Amb només 14 anys va ingressar com a tiple a la Principal de Granollers. Més endavant va formar part de la Copla Orquestra Pla Pei i després de la Guerra Civil va tocar amb altres formacions, entre elles la Catalònia de Granollers i la Lira de Sant Celoni, on interpretava el trombó i el flabiol. Com a compositor va tenir una producció extensa, més de 250 sardanes, a més de diverses peces de música de ball. El seu estil era especialment popular, que ell mateix anomenava efectistes, obres com Enèrgica, Batalladora, Adéu Genís, Ara em toca a mi, El refilaire, Cridanera, Anemi o Fora mandra. La seva obra també va obtenir diversos reconeixements en concursos de composició. El 1978, Flors i Violes va obtenir el tercer premi del concurs Joaquim Serra. El 1982, el Castell de la Roca va aconseguir el segon premi del mateix concurs. I el 1983, Cors Catalans va obtenir el primer premi Francesc Basil. L'any 79, Mercat del Ram havia obtingut també el primer premi del concurs musical de Vic, convocat amb motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Entre les moltes composicions hi ha també sardanes dedicades a diverses poblacions i persones. Ramon Vilà Ferrer va deixar una obra immensa, bona part de la qual s'ha mantingut vinculat al repertori de les cobles, una producció popular, directa i pensada sovint per a ballar i per fer lluir els instrumentistes. Com per exemple la sardana que escoltarem, obligada de tenora i ni molt menys molt coneguda ni interpretada. El títol ja diu més o menys què ens trobarem. Quina fera! La 35ena del seu catàleg, datada de 1953 i dedicada en Quimet Bofill, llavors tenora de la cobla La Lira de Sant Celoni. Quina fera ens l'ofereix la Principal del Llobregat de 2000, en Pere Benítez a la tenora.

El Principal del Llobregat del 2000, amb Pere Benítez com a solista de tenora, ens acaba d'interpretar Quina fera, de Ramon Vilà. I parlem ara del que ha estat el compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Ramon Serrat naixia a Sant Joan de les Abadeses el 4 d'agost de 1881 i va morir a Terrassa el 2 de novembre de 1944. Va ser músic, compositor, director i professor de música, però el recordem especialment per la seva important producció sardanista. De ben petit va començar a estudiar música a Sant Joan, primer amb un miner aficionat a la música i després amb l'organista del monestir Basili Vilageliu. La seva trajectòria com a músic el porta a diverses poblacions, Ribes de Freser, Olot, Granollers, Cassà de la Selva i Ripoll. A Olot va formar part de la Copla La Lira el 1913. A Cassà de la Selva, juntament amb Pere Mercader i Pere Arpa, va ser un dels fundadors de la Copla Salvatana. A Ripoll va dirigir l'Escola Municipal de Música, l'Orfeó de Ripoll i diverses corals. I el 1919 va fundar la Copla Orquestra de l'Aliança Ripollesa. També va rebre lliçons d'harmonia i contrapunt d'Enric Morera, que influïa la seva formació com a compositor. El 1925 es va traslladar a Terrassa, on havia guanyat per oposició la plaça de director de l'Escola Municipal de Música. També va dirigir la banda municipal i diverses agrupacions corals. La seva producció comprèn un gran nombre de sardanes, a més d'obres per a piano i violí, música simfònica, una sarsuela i altres composicions. Entre les seves sardanes trobem la Gracieta de Rocaters, l'Oretge entre els pins, la Cançó de l'Esmolet, Fent-se clar, o Pregària, entre moltes d'altres. El seu fons personal, amb centenars de partitures i documents, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Una de les seves obres més vinculades al poble natal són les serenates que va compondre el 1934 per al Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadeses, que encara avui formen part de la tradició de la Festa Major. Ramon Serrat Fajula va deixar una obra molt extensa i una profunda petjada a la música de copla catalana, tot i que molts anys una part important de la seva producció ha quedat injustament en un segon pla. Doncs de Ramon Serrat escoltarem una de les seves grans sardanes on la tenora és protagonista. Pregària, estrenada el 2 de juliol de 1944 a Terrassa, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya del 2000 amb Ramon Saladrigues a la tenora. Pregària, de Ramon Serrat Fajula.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferia la sardana de Ramon Serrat titulada Pregària. Anem per les estrenes. El dijous 20 d'agost es va celebrar al Castell de Calonge un concert per a dues formacions dins el Festival Festiu 2026 amb les Cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Concert estructurat en una primera part on les cobles van interpretar sardanes en solitari i una segona part en sardanes i obres conjuntes. La segona part s'iniciava amb una estrena deguda a Jordi Molina titulada El Castell de Calonge, que va ser dirigida per l'autor. Escoltarem aquesta estrena interpretada per les dues cobles amb en Jaume Hielo a la percussió des d'una gravació de la dansa catalana, El Castell de Calonge, de Jordi Molina.

Aquesta era l'estrena de Jordi Molina, titulada El Castell de Calonja. I seguidament es va reestrenar per a dues coples i percussió la sardana de Monti Galdón, Calonja i Sant Antoni, Pensa Lila, estrenada per una copla el 8 de març passat en el marc del concert del mateix nom celebrat a la Sala Fontova de Calonja. Principal del Llobregat, Sant Jordi i Jaume Hielo, dirigits per Marcel Sabater. Calonja i Sant Antoni, Pensa Lila, de Monti Galdón, gravació també de la dansa catalana.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Marrós titulada Andalet de Premià, interpretada per la Cobla Caravana. Continuem endavant. Informació per diumenge. A les 11 del matí, en camp, 37è aplec de la sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners. A Palau Solità i Plegamans de Festa Major amb la ciutat de Terrassa. A les 12 del migdia, Dosrius amb la cobla Canigó. A les 12 i a les 4 de la tarda, Peralada, 53è aplec de la sardana amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A l'una del migdia, Miralcamp amb la cobla Vents de Riella. A 6:15 de la tarda, Sant Joan de Mollet de Festa Major amb la principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, Agullana, Festa Major de l'Estrada amb la cobla Foment del Montgrí. A les 7 de la tarda, Cervià de Ter, Festa Major amb la cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Llafranc, amb la cobla principal de Banyoles. A Brera, amb la cobla Nova Vallès. Al Vendrell, amb la principal del Llobregat. Per 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar, amb la cobla Sabadell. A Malgrat de Mar, amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria. A Blanes, amb la cobla Els Rossinyolets. A Castelldefels, amb la ciutat de Cornellà. I a Calella, amb la cobla Ciutat de Granollers. Per 8:00 del vespre, a Gramunt, amb la cobla Vents de Riella, i a 10:00 de la nit, a Sant Antoni de Calonge, amb la cobla Ciutat de Girona, i a la Seu d'Urgell, de Festa Major, amb la Vell Puigcobla. Doncs parem ara el 53è aplec de Peralada per escoltar el seu himne programat de conjunt. Peralada, de Josep Serra, que escoltarem des del concert festiu de Calonge, interpretada per la principal del Llobregat.

La Principal de Llobregat ens oferia la sardana de Josep Serra titulada Peralada. Abans d'enllestir la informació d'entre setmana, molt més reduïda que les darreres setmanes, pararem el 37è aplec d'en Camp per escoltar la sardana que el clourà, també interpretada de conjunt. Aplec en Camp, de Joan Roure, amb la Copla Salvatana.

Després d'escoltar la cobla salvatana interpretant A plec en camp de Joan Roure, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns, segurament la més extensa de la setmana. A les 12 del migdia a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la cobla Vents de Riella. A la 1 a Sant Ramon de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Camprodon amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès a la Rambla de Nostra Senyora de Festa Major amb la cobla Catània. Per les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vents de Riella. I a les 9 del vespre a Perpinyà amb la cobla Milenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 12 del migdia, a Figaró-Montmany, de Festa Major amb la cobla Marinada, a 6:45 de la tarda, a Centelles, Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona, i a les 8 del vespre, a la Seu d'Urgell, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 12:45 del migdia, a l'Escala, a la plaça de l'Església, de Festa Major amb la Ciutat de Girona, i a 9:45 de la nit a Calaf, amb els Lluïssos Cobla. Per dijous, 3 de setembre, a 6:45 de la tarda, a Pals, Festa dels Masos de Pals amb la Principal de Porqueres, i a les 9 del vespre, a Banyuls de la Marenda, doble ballada amb les cobles Principal del Rosselló i de Salveres. I acabarem a divendres, 4 de setembre. A les 6 de la tarda, Cabrera de Mar, Festa de la Verema amb la Principal del Llobregat, a les 9 del vespre, Almacelles, 21ena Sardanes a la Fresca, al Segrià amb la cobla 11 de setembre, i a 9:45 de la nit a Solsona, concert de vigília de Festa Major Arnau Tordera i la cobla juvenil Ciutat de Solsona. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada que interpretarà la Ciutat de Girona dilluns a Camprodon. Una de les sardanes programades és Besalú Festiu de Ricard Viladesau, que ens ofereix la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Happy vibes, Yitamo, Disco Classics, Megamix, Volume 2.
3: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, una nova edició, un nou Generació Chic. I com que és una nova edició, una nova trobada, un nou programa, doncs tenim noves cançons que compartir amb vosaltres, cançons sempre que formin part doncs, d'aquestes dues dècades de prodigioses de la música, dues dècades que ens han donat himnes que ens han fet créixer, himnes doncs, que ens han acompanyat i, per tant, que són això, la banda sonora de la nostra vida. Així de fàcil. Si ho podem fer fàcil, veiem per què hauria de ser la cosa difícil. No volem pas fer les coses difícils, no? Que no? Esclar que no. I menys aquí el Generació Chic, perquè l'estona aquesta que compartim junts doncs és una estona per passar-ho bé, per passar-ho bé. Perquè pots estar doncs, a casa, no sé, preparant el sopar, o haver sortit a córrer, que ara d'això... O ja comences, ja són hores, amb el temps que fa, doncs, de poder sortir a fer una cerveseta, aprofitar aquestes hores del vespre, que si està tan i tan bé amb una terrasseta, no? I... Doncs quan prepares tot això, aquí estem els del Generació Chic per posar-hi això, banda sonora també en aquestes tardes, en aquests vespres, ara ja, doncs, de temperatures càlides, per exemple. A nosaltres ens agrada que... Home, jo crec que sí, que... poder-vos acompanyar, i que després és tot una alegria, que després quan ens feu un missatge a Instagram, t'he dit que tenim un perfil a Instagram, @generaciochic, doncs que quan estem en aquest... tot això que ens envieu a Instagram, doncs ens dieu que us agrada el programa i que us agrada que us acompanyem mentre feu aquestes cosetes, i que les cançons que posem són cançons que coneixeu, que voleu, que feia temps que no escoltàveu, o que us agrada simplement anar per casa cantant-les com a bojos i boges que feu vosaltres. Mare de Déu, senyor! Això sí, les no sé per què, aquests vespres d'estiu que et deia, ara ho veuràs per què t'ho dic això, però els vespres d'estiu us agrada més aquestes cançonetes així per començar suavet, a poc, que són les que normalment posem per començar el programa, perquè ens agrada anar doncs, així amb BPMs suavets i acabar amb BPMs a saco amb una festa contínua, com pot ser, per exemple, aquesta dels Rebeldes. És el que et deia, Aquests vespres, sota la llum de la lluna. Doncs Bajo la luz de la luna, des de l'àlbum Mediterrani de 1988, aquesta dels Rebeldes. Bajo...

0: Ai, com ens agrada cantar aquestes cançons així, així de mort. Per començar el programa, Bajo la luz de la luna dels Rebeldes. Aquesta Bajo la luz de la luna, deien les males llengües que era una cançó que sabia que el Carlos Segarra havia creat per dient, parlant de quan estava, o que l'havia creat fent guàrdia a la mili. No sé, jo això ho vaig comentar, recordo haver-ho comentat un dia amb ell i em va dir que d'això res de res. Que bajo la luz de la luna, yo te amé. El que sí que és, i això està clar, ens ha servit per començar el programa d'avui, el Generació Xic d'avui.
1: Generació Xic.
0: Ai, senyor. Va, ens posem un rotllito així. Això que no acaba de ser música... Sí, és música de discoteca, però no sap, no acaba de ser aquell mezzo tempo, no? És una mica allò que ens fa ja començar a moure una mica perquè ens posem ja en mòduls dissabte a la nit. Get down Saturday night.

Get Down Saturday Night. Uah, això és un... no? És guapa aquesta, per començar a posar-li canyeta al tema. És de 1983, l'àlbum es deia Saturday Night, i aquest Get Down Saturday Night, Oliver Cheatham. Home, jo és una de les produccions amb aquest to... A mi m'agrada, a mi, mira, és de les que... De les que dona això. Cosa guapa, virilla, que en diem aquí. Bangkok, Oriental City, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. I aquesta també és el Murray hit amb aquest One Night in Bangkok. Què, ens n'anem a Bangkok una nit, ni que sigui una nit, des de 1984? Vinga, va, som-hi!

Ai, que tenim el... Tenim aquí el que diuen... No sé com ho diuen, això. El dèbil, el dèbil, no, que no sigui massa fort, eh? El dèbil em refereixo al dimoni aquí, que està caminant a prop nostre. I camina per les, pels carrers de Bangkok una nit d'aquestes de les guapes. Vés a saber què feien, senyor Murray.

compte amb les teves companyies. Perquè tinc el devil walking next to me. Què? Una mica de Deep Edge, ara? Això sempre dona classe i categoria al programa. Al programa i allà on ho posis, també si te'n vas a córrer. Diuen que molts ens dieu, que molts ens escolteu mentre feu esport. Alguns al gimnàs i altres, doncs mira, ara que fa bon temps, doncs sortint al vespre a fer quatre passes una mica, no? Això és l'Enjoy the Silence, des del Violator de 1980. Deep Edge Mode, una de les bandes imprescindibles.

I ja m'explicaràs tu com es pot entendre la música dels 80 i dels 90 sense una banda com podria ser, com és exactament així, aquesta gent que es diuen Depeche Mode.

Una banda amb 1.000 etiquetes. Jo no sé exactament això de les etiquetes. Saps que no ens ha agradat mai aquí a la generació? Però què, li diem que són, evidentment, els grans exponents d'allò que en deien el New Wave, no? De rock alternatiu, de pop. Home, sí, una mica de pop també. I, evidentment, música electrònica.

0: Estem parlant de David Gahan, estem parlant de Martin Gore, d'Andrew Fletcher i, evidentment, Vincent Clarke i Alan Wilder. Els Depeche Mode. Aquest àlbum que deia aquest Violator és de Violator, això és de 1980. I aquí estaven, doncs, disfrutant del silenci. Jo també, evidentment, sabem disfrutar del silenci, però encara més disfrutem de cançons. De cançons com, com aquestes, que ens donen molta festa. Per això m'ha vingut a mi lo de la festa al cap, perquè estem ara amb una... Ai, el Joy the Silence, que ens marxa i ens arriba ja una versió en directe. Ah, que ens agraden les versions en directe, eh? Wow. Vine a la festa! Aquest Vine a la festa dels Pets, donant inici a aquest àlbum en directe seu.
1: Vine a la festa!
0: Sí, senyor. Va, anem de festa. Aquesta festa del directe va ser el 1995. I cançons com aquestes són les que ja ens donen vidilla per tirar endavant i per començar el programa, ara sí, a Sac Pack, Fondi Fort!

Vine a la festa, la festa que et proposem aquí sempre, aquí al Generació Chic. La festa que ens portaven, que ens donen, que ens regalen sempre les cançons del Pet i més dels Pets, quan i més quan són així en directe. Sabeu que som uns enamorats de les versions en directe i hi ha àlbums del rock català que tenen la seva cançó, diguem, amb àlbum d'estudi, però que després doncs, passa com amb el Vent Endins, per exemple, del Sopa, o el concert de mitja nit del Sau. Però també amb aquest Vine a la festa dels Pets.

aquesta cançó que els Pets feien servir moltes vegades per començar els seus concerts, amb aquella mítica frase de "Som els Pets" de Constantí i "Visca la mare que ens va parir", per exemple. Tots tenien, el sopa, tenien allò de "Bona nit, malparits". Sí, senyor!

Hem entrat aquí a sac amb aquesta gent, amb aquesta cançó. Aquesta, això aquí ens ho posem complicat amb noms difícils, eh? I get no doubt. Mira, la cançó encara ens en sortirem una mica perquè es diu així. I get no doubt. És de 1997. La formació, mira, es diuen Chumbawamba. I tot i que la cançó, com et dic, es diu I Get Knocked Down, en realitat això és el subtítol, eh? Perquè la cançó es diu Tupping. Mira que és difícil, de vegades. Ai, no, no està apagat, això. No està apagat. I Get Knocked Down. Aquesta banda és una banda que ve del món del punk, més aviat. De fet, els anomenen com una banda d'una branca del punk que en diuen anarcopunk, mare de Déu. Anarcopunk amb l'anarcocomunisme per bandera. Res, que aquesta gent se'ls va conèixer, sobretot per cançons com aquesta, com aquest I Get No Down, que això, ens quedarem amb això, més que no pas amb les etiquetes i amb les altres històries, perquè tot l'altre, a qui el no importa, que deia l'Alaska. I com ens agrada recordar cançons de l'Alaska, i sobretot aquestes que... Home, hi ha aquestes 3-4 cançons d'Alaska, amb l'època dels Pegamoides, però aquesta ja amb Dinarama... que, home, doncs són guapes perquè sí.

Doncs que tu, a qui no li agradi que no miri, que deia aquell també, a qui li importa lo que jo haga i a qui li importa lo que jo diga, això sí que s'ha convertit en un himne de la nostra generació, eh? Aquesta cançó, aviam, deixa-m'ho que t'ho digui exactament bé, és de 1986, un àlbum que es deia No es pecado. I com et dic, doncs s'ha convertit, és i serà sempre un himne de la nostra generació. Ho ha pres també bastant com a himne al col·lectiu LGTBIQ+, no sé quantes coses més. Serà per sigles, noi? Recordes després acabar sabent què vol dir cada cosa, perquè ens perdem. L'Olvido Gara. Dient que tu, endavant les atxes, tu a la teva i que això. Qui no li agradi, que no ho miri. Ai, va, anem amb... Ostres, aquesta, tu. Sí, senyor. Anem amb la Maria. Què et sembla? Maria dels Blondie. Aquí, al Generació Chic.

Doncs clar, si no paren de fer-nos cançons que es diuen Maria, nosaltres no podem parar de dedicar cançons a les Maries de la generació Chic. Que en sou moltes, en sou moltes. Però mira, va, doncs aquesta diguem que és especial per tu. Què et sembla? Per tu. Exactament, per tu.

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
4: És el forn de pa, això, oi?
5: Sí.
4: Una pregunta.
5: Sí.
4: Què teniu ja, dònuts?
5: No.
4: La gent que hi diu?
5: No, no diu res.
4: Però la gent que
5: no,
4: és consumidora...
5: Diuen, no, no, sí. No, no, n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: Per què ho pregunteu, tot això?
4: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
5: 30 i pico.
4: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
5: No.
4: Doncs ja està, és un tema històric.
5: Sí.
3: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
6: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
8: el partit del Badalona Women's.
9: Atlètic Club Badalona Women's.
6: Amb la locució de Pau Roche i els

0: Comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
1: Amb la prèvia a partir de 3:15 del migdia.
2: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
7: Hola, hola, Badalona, bon dia des de Bilbao, 30 d'agost, 3:15, jornada 1 de la Lliga F.
8: La Lliga Femenina, Ràdio Ciutat de Badalona.
9: A partir d'ara, viu tota l'emoció del futbol femení de primera divisió. El partit del Badalona Women's.
8: Connectem amb els nostres companys desplaçats en aquest partit.
7: Avui comença la temporada oficial del Badalona Women i ho farà a l'Esama contra l'Athletic Club. En un quart d'hora mal comptat ja començarà el partit. Això és només el principi. Aquesta temporada seguirem el Badalona Women tot el curs, a casa i a fora també. És una aposta de Badalona Comunicació perquè des de Ràdio Ciutat puguem fer costat a l'equip femení de la ciutat. Aquí a la 94.4. I fetes ja les presentacions, és el moment per saludar la persona que ens acompanyarà avui amb l'anàlisi tàctic del partit. Jordi Ferrón, molt bon dia. Bé, bé, dia molt assolellat, aquí des de,
10: fantàstic,
7: des de Bilbao.
10: Fantàstic, això ajuda dia sempre a bon futbol.
7: Sí, sí, m'ho comentàvem des del club, que és el primer cop que venen a Bilbao i no plou, ni fa núvol ni res, o sigui, fa un dia d'estiu completament.
10: Sí, sí, sé de què parles, 20... sé de què parles, i cada cop que passes per allà i arribes al nord, la pluja, el xiribiri aquell que cau, s'agraeix que no plogui.
7: Estem a 26 graus i que no fa ni fred ni calor. Temperatura ideal per a la pràctica del futbol amb aquesta jornada 1. Bé, ara desenvoluparem més endavant tot el que ens podrà deparar aquest partit, però sense abans agrair al Roger Cuixart, que és la persona que ens assisteix a la realització sonora.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.

0: temporada pel conjunt de Marc Ballester serà l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt basc afronta la seva 24a temporada consecutiva a primera divisió. Des de la 2002-2003 han jugat a la màxima categoria, havent-ne sortit campiones en 5 ocasions, l'última la 14-15. Avui engeguen un nou cicle amb canvi d'entrenador. Víctor Marín, l'extècnic de l'Atlètic de Madrid, serà l'encarregat de dirigir les Lleones aquest curs. Avui, però, l'Atlètic té baixes importants. No podrà comptar amb les lesionades Leire Baños i l'Expuro, ni amb les internacionals sub-20 Gurtubay i Daniela Agote, que són al Mundial. Tenim ja 11. Jordi, quina alineació presenta Marc Ballester, la primera alineació de la temporada?
1: Doncs comencem amb l'alineació que tots pensàvem, no? Imaginaven, amb menys de dibuix tàctic, amb Maria Valenzuela a la porteria, línia de 4 a mig i a la dreta, que segurament tingui el carril més per pujar, Berta Pujadas i Cubedo als centrals, Majarín en l'esquerra, un doble pivot amb Lucía Martínez, sorpresa perquè no ocupa l'espai de Maria Llompart, amb Vicky Losada, Lauri en la mitja punta, Irina fent aquest fals extrem dret tirat cap a dintre, Sheila més referència i Elena Julve com a més extrem esquerra per donar-li profunditat a l'equip.
0: Doncs, com tu deies, l'alineació que podíem preveure només amb una sorpresa, no?
1: Sí, la de Lucía Martínez, imaginem, i anirem parlant durant el partit. L'Atlètic té molt de perill en jugades d'estratègia, segurament sigui la seva millor baza, no? Corners, faltes, té jugadores molt altes que van molt bé de cap, i amb Lucía Martínez guanyes una miqueta més de posicionament de control al mig del camp, guanyes alçada per defensar aquestes accions. És veritat que perds la màgia que té Maria Llompart en aquestes sortides de pilota que amb Vicky Losada i amb Lauri generen moltíssim del joc ofensiu del Badalona Woman. Però primer partit, fora de casa, un gran rival, jo crec que una aposta més de control.
0: Doncs tenim també l'alineació de l'Atlètic Club de Bilbao. Aquí no ens presenta Víctor Martín.
1: Sí, doncs, Pau, recordes durant la setmana parlant de que li agradava molt a Víctor Martín fer línia de 5, però fins ara la pretemporada havia jugat en línia de 4, i és possible que avui jugui en línia de 5. En principi, tampoc canvia gaire, perquè l'andaluce Madi Bibi segurament siguin els tres centrals o lateral dret central, amb Garazzi per l'esquerra. Vilariño pot ocupar tot aquest carril de banda dreta. Està clar que Oguiza i Valero, doble pivot, molt físic, abarca molt d'espai, molt gran, al mig del camp. Pinedo una mica més amb la mitja punta. Campos, una jugadora molt potent, incansable en la punta d'atac. Amb Zugasti, que pot ocupar aquest extrem esquerre, també tirant-se una miqueta cap a dintre fent la doble punta. Veurem si és al final una línia clara de 3 amb dos carrils o si és un 4-2-3-1 com ha fet en molts partits d'aquesta pretemporada.
0: Doncs veurem al final si tenies raó en les teves prediccions que ho fèiem parlant durant la prèvia d'aquesta setmana per anar preparant els partits. Fetes ara ja les presentacions, tenint l'escenari on es jugarà el partit i havent ubicat a les 22 protagonistes sobre el terreny de joc, fes-nos el mapa conceptual. Jordi, quin escenari de partit t'imagines?
1: Doncs imagino, són dos equips de pressió alta. És veritat que el Badalona molt més portada l'1 contra 1. Segurament veurem un Atlètic que intentarà arriscar poquet, encara que intenta sobretot treure jugadores per llançar llarg en Campos. Veurem les sensacions del Badalona Woman aquests darrers partits de pretemporada han sigut molt bones. Jo crec que arriben amb molt bona predisposició per aquest partit. I un Atlètic que és tot el contrari, no? Que segurament no vingui en les seves millors sensacions, que té dubtes. I veurem a veure el projecte com arrenca. Aquests primers partits són clau. Jo crec que aquest record econòmic del masculí o aquestes dificultats econòmiques del masculí és trasllada en el femení. Ja parlarem de que no han hagut fitxatges. I jo veig un Badalona, teòricament, favorit, veurem, perquè el Badalona juga molt bé, genera molt des de darrere, fa una pressió molt alta, arrisca moltíssim els uns contra uns en situacions defensives. Veurem.
0: Parlaves de la bona pretemporada que ha fet el Badalona Women. Anem a sentir a Vicky Losada, una de les noves fitxatges d'aquest curs, fer la valoració de la pretemporada.
2: Bueno, yo creo que hemos hecho una pretemporada muy buena, que al final han habido muchos fichajes nuevos, hemos tenido tiempo para conocernos. Creo que todo el equipo está muy enchufado, con muchísimas ganas de que llegue el partido de este fin de semana y de ir sumando de 3 en 3. Yo y tú. Keep on it.
3: caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants.
0: I aquesta temporada haureu notat un canvi de timbre força notable en la veu del narrador, i això és degut a que el Jon García m'ha donat el relleu després de dues temporades. Hola, Jon, com estàs? Imagino que molt tranquil, assegut al sofà de casa. No tenim el Jon encara, així que quan el tinguem el saludarem. Llavors, Jordi, et pregunto a tu. Sí. Fixant-nos en l'onze de l'Atlètic Club, quina jugadora hem de tenir controlada de prop?
1: Uau, et diria, és que és un equip on no hi ha cap jugadora estrella. És un equip molt equip. Falta potser parlar, no?, d'aquesta jugadora de qualitat que pugui desatascar els partits en el moment difícil. Et diria Campos, una jugadora que jo he tingut a l'Eibar, una jugadora molt, molt forta, la vaig entrenar, molt forta, molt ràpida, incansable, tira molts desmarques als espais. Cuidado amb els duels Cubedo-Campos a camp obert, perquè Campos és bastant potent en temes de carrera. I després el joc aeri, ja et diria que Valero o Guiza tenen en els corners, les faltes, molt bona arribada. Zugasti potser una miqueta més de qualitat, amb Pinedo per dintre, però sobretot crec que s'ha de controlar molt les desmarcades a l'espai de Campos i el joc aeri en estratègies.
0: Molt bé, doncs les tindrem pràcticament aquestes jugadores controlades. Ara sí, ja tenim el Jon. Hola, Jon, com estàs? Imagino que molt tranquil·la, assegut al sofà de casa.
4: Què tal, Bo? Com estàs, home? Doncs més tranquil que tu, segur. Ja estàs de debut, jo encara estic aquí a casa descansant una mica, però bé, escoltant-vos, que em fa molta il·lusió.
1: Fas veu de... t'acabes d'aixecar, no?
4: No, fa una estona. No diré quanta, però fa una estona.
1: 10 minutets, no? Està bé. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jon, ets un crac.
0: Comparat amb mi, que m'he llevat a les 5 del matí, Segur que s'acaba allà.
4: Imagina't. I una abraçada també pel Jordi, que ara l'escoltava.
1: Sí, sí.
0: Jon, tu amb l'equip no vas arribar a viatjar mai, no?
4: Clar, no. Desplaçaments llargs, no. Sí que els partits fora de casa que eren el Barça, l'Espanyol, sí que evidentment acompanyàvem l'equip, però no vam arribar mai a fer desplaçaments com si et tocarà fer aquest any. Per tant, doncs és un gran repte que tens per endavant, però sobretot m'agradaria molt també que la casa doncs hagi fet aquesta aposta i que la ràdio també segueixi l'equip allà on vagi, que d'alguna forma fa que els que ens agrada el futbol i els que ho volem seguir, doncs que puguem estar més a sobre i més amb una persona com tu, que sí que em faràs de forma fenomenal, com estem veient avui ja.
0: No em facis la pilota, que encara em posaré vermell. Bé, tu no feies desplaçaments, però te n'anaves cada cap de setmana fins Palamós, que si no és un desplaçament,
4: bueno, sí.
0: Ja semblarà.
4: Clar, és el que t'anava a dir, vull dir, si sumem les hores de viatge, no sé qui pringa més, si tu aquest any o jo l'haig passat, perquè Déu-n'hi-do, era una cosa que al principi no esperàvem, i al final, mira, li agafes fins i tot carinyo, aquests viatges, anant allà amb el cotxe. Bé, no sé, crec que han estat dos anys que he estat fent l'equip, doncs que, evidentment, m'ho he passat molt bé, és una cosa que m'encanta fer. Aquest any, doncs, no serà així, et poses tu també al capdavant, però bé, tinc grans records, també, com aquests viatges a Palamós, que al principi feia una mica de mandra, però al final t'acabes acostumant i l'agafes també potser.
0: Doncs moltes gràcies, Jon. A veure, si algun dia et vols passar per aquí, per Radio Ciutat, ja saps que sempre tindràs els micròfons oberts.
4: Una forta abraçada i molta sort, Pau.
1: Abraçades, Jon.
0: Doncs el Jon García, qui havia estat cobrint els partits del Badalona Women les dues temporades anteriors, fins aquesta 26-27, mentre sona ja l'himne de l'Atlètic Club de Bilbao, aquest Atlètic que sentíeu ara per la megafonia. Salten ja les protagonistes al terreny de joc. Tres minuts mal comptats perquè comenci el partit, perquè el Badalona Women enceti aquesta temporada, i per si algú estava despistat o per aquells que acabeu d'encendre la ràdio, Jordi Ferrón, amb quin 11 surt el conjunt de Badalona?
5: Amb Maria Valenzuela a la porteria, en línia de 4, Majarín a l'esquerra, Cubedo, Pujadas centrals, Itzi a la dreta, un doble pivot, Lucía i Losada, Lauri una mica més a la mitja punta, Julve com a extrema esquerra més fixa, i Sheila, Irina, Sheila més referència, Irina partint des de la dreta fent aquesta doble punta.
0: I doncs aquest cap de setmana que s'està disputant aquesta jornada 1 de la Lliga F, ja tenim 4 resultats dels 4 partits que es van jugar ahir. La Real Societat va perdre per 0-2 contra el Dux Logroño.
1: Setmana tràgica, la Real,
0: Sí, sí, sí.
1: Marxa el míster, perden Champions...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ojito.
0: Veurem ara com s'han refant. El Deportivo, que va perdre 0-1 contra el Sevilla, l'Eibar va guanyar a l'últim minut pràcticament a l'Espanyol 1-0 amb una acció d'estratègia. El Madrid Club de Futbol Femenino va guanyar 3-1 al Granada. I els partits d'avui, que començarà la jornada a les 12 amb aquest Athletic Club, el Badalona Women, que comentarem aquí a Radio Ciutat, a les 5 a la Ves València, a les 7 Barça Tenerife i a les 9 Madrid Athletic de Madrid. O sigui que tindrem derbi avui per tancar la jornada a les 9 del vespre. S'està fent ara el protocolari sorteig de per escollir camp o veure quin equip saca. Per cert, una curiositat, que ara aquí estava llegint l'equip arbitral, l'àrbitre assistent 1 és catalana, és Alexia Mayer, i a més està adscrita al comitè tècnic de Sabadell, d'on sóc jo. Ho dic perquè quan l'he vist aquí al paper m'ha sorprès. Carai,
1: estrany, veritat.
0: Sí, sí, sí, l'Alexia la conec. Sí que és veritat que aquest any crec que des del CT ja estan intentant acabar amb la territorialitat aquesta que hi havia, que les àrbitres sí. Catalanes en aquest cas no poden arbitrar equips catalans.
1: I possiblement el femení sigui més fàcil, no, Pau?
0: Ja, sí.
1: El masculí seria molt problemàtic.
0: En derbi sí que ho estaven fent, però en femení, doncs bé, és el primer cop que ho veig, jo, en aquest cas. Doncs bé, li desitgem totes les sorts i que no haguem de parlar gaire d'elles al final del partit.
1: Exactament.
0: Perquè això voldrà dir que no han tingut gaire feina. Aquest any seguim tenint l'FBS, que és aquest sistema de les targetes que sí. Poden demanar els entrenadors al quart àrbitre, en aquest cas, perquè l'àrbitre vagi a revisar-ho. Tenen, ho expliquem per qui no ho sàpiga, quan, per cert, està a punt de començar el partit, ja està a punt de començar el partit, ara quan comenci a rodar la pilota, acabarem la declaració del FBS, però això començarà en res. L'àrbitre del partit està esperant que marquin les 12. Mira, segons el meu rellotge, ja ho marquen. El director de partit ara li donarà l'okay. Mira, li donarà l'okay. I just començarà el partit. Comença la temporada 26-27 i ho fan pilota pel Badalona Women.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
7: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
6: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Intentar progressar per la banda dreta al conjunt badaloní. Acaba refusant la pilota Oguisa, enviant-la directament al sostre d'aquesta ciutat esportiva, d'aquest estadi de l'Esama. I el que acabem, Jordi, tanquem el tema de l'FBS. Els entrenadors tenen dues oportunitats per partit per demanar-li a l'àrbitre que revisi alguna acció. Si l'àrbitre els hi dona la raó, els hi tornen la targeta, no perden aquesta opció. Si l'àrbitre els hi porta la contrària, doncs perden aquesta targeta.
1: Em sembla molt bon recurs, eh? Jo crec que era necessari que s'implementés aquest bar barato, no? Que es diu que no és com el de
0: sí,
1: low cost, però que almenys tens la possibilitat d'una jugada molt clara, doncs quedi ben reflectida.
0: Servirà de cantonada el Badalona Women. Primer minut de partit des de la banda dreta. Serà Vicky Losada qui aixeca les dues mans amunt per marcar la jugada. La pilota al primer pal. Acaba refusant la defensa Athletic Zale. Ara posa el cap Lauri. Compte a punt de regalar-la. Intentarà sortir al contracop al conjunt basc. Tancat bé Majarín. Endarrereix la pilota per Maria, per la portera, que ja juga cap a la banda esquerra. De nou, pilotada llarga, buscant ara la referència de Sheila. Posa el cap Vivi. La pilota a les mans de la portera, Nan Clares. Serà pilota per l'Athletic Club de Bilbao. Minut 2 de partit. Athletic Club 0, Badalona Women 0.
1: I de ja, moment, ja veiem el que pensàvem a l'inici, no? Un Badalona que, si el veus al principi, penses que juga amb una línia de 3, perquè veiem sempre que Itzi està més a dalt, que Irina estica més dintre, però que a l'hora de defensar veus que es manté aquesta línia de 4, intentar mantenir el control. Ja veiem la sortida de pilota, com el Badalona fa una pressió molt alta, quasi jugadora per jugadora per tot el camp, que provoca, doncs, que, com ha fet ara, robi ràpidament la pilota.
0: I et volia preguntar si has tingut temps ja de desxifrar si al final l'Atlètic defensa de 3, defensa de 4...
1: Jo crec que té la defensa de 3 centrals, que amb els dos carrils, però torno a dir-te, la variació de les jugadores tampoc és gaire gran, perquè l'andaluce que juga com a central dret, que ja veiem que és línia de 5, pot caure perfectament com a lateral dret més defensiu. Són sistemes molt versàtils. El que dèiem és que a Víctor Martín li agradava molt, m'enfrenta també hi algunes ocasions, i li agrada molt aquesta línia de 5.
0: Sí, me'n recordo com vas comentar que aquesta pretemporada havien estat jugant quasi sempre amb 4, sí. Però que tu quan t'havies enfrontat amb ell, que t'havies enfrontat en un torneig al Japó, pot ser? O
1: sí, m'havia enfrontat amb un torneig als Estats Units amb l'equip japonès que entrenava, l'Aina Kobe, i parlàvem amb ell, no? I que ell es sentia molt còmode amb aquest línia de 5, ho havia fet al Madrid Club de Futbol, ho havia fet, ho estava fent a l'Atlètic de Madrid, i ens sorprenia doncs, que això, que amb l'Atlètic de Bilbao mantingués la línia de 4. Jo crec que la primera que ha vist situacions que també t'ho dona, per com juga el Badalona aquesta línia de 5, i es sent molt més segur.
0: Ara, camp contrari, intenta profunditzar per la banda dreta l'Atlètic Club de Bilbao contra la centrada, que finalment acaba sent una passada en profunditat. S'arribarà fins la línia de fons, la pilota no tindrà més perill, no, compte, serà córner. Des d'aquí m'havia pogut semblar que era servei de porteria, però l'àrbitre assistent ha acabat assenyalant el servei de cantonada.
1: Cuidado amb aquestes accions, pilotes tocadetes, una mica buscant mig segon pal perquè Oguiza o Valero entrin des de darrere en carrera per fer rematades. Cuidado amb aquestes accions.
0: Doncs la penjarà des de la banda dreta Pinedo. De moment, 1-1 en corners. Ha servit un fa una estoneta al Badalona. Avui ara ho farà l'Atlètic Club de Bilbao. Aixeca la mà dreta Pinedo per marcar algun tipus de jugada preparada. El servei buscant l'interior de la petita, acaba refusant bé la defensa. Ara ho fa en segona instància, buscant la profunditat d'Irina. Acaba forçant el servei davant de la banqueta de Marc Ballester. Servirà el Badalona Women.
1: Ja hem vist, Pau, pilota tocadeta a mig de la porteria perquè tant Madi, Vivi, Valero, Guiza, jugadores molt altes, Campos, doncs puguin entrar. No li peguen ni molta rosca ni molt tocada, simplement piloteta ja i a veure si per l'alçada poden fer un remat. Cuidado amb aquestes accions.
0: Sí, bé, de moment la primera ben defensada, per això, ben contundent la defensa del Badalona.
1: Sí, també té molt bones jugadores, Cubedo, Pujadas, Lucía Martínez, té també a Sheila, té molt bona alçada també el Badalona per defensar aquestes accions.
0: Sí, Pujadas, 1,72 m, Cristina Cubedo, 1,77 m, sí. Que les dues centrals són jugadores amb centímetres,
1: Exacte.
0: Jugant ara des del darrere, el Badalona Women. Era Pujadas, obrint cap a la dreta, Itzi busca la profunditat ara amb Uribe amb problemes, acaba perdent la pilota, comptarà la puntada llarga, acaba tallant bé Cubedo, la pilota al mig del camp, sobre el cercle central, pel conjunt local, per l'Atlètic Club de Bilbao, minut 6 de partit gairebé, empat a 0 entre Atlètic Club i Badalona Women. La pilota endarrere per Nanclar és la portera de l'Atlètic Club, ara fora de l'àrea, obrint el joc cap a l'esquerra perquè avanci metres ara per la banda esquerra, Xul Solano, compta la recuperació, se l'endú l'Auri, busca una passada en profunditat per Uribe, ha tallat bé Xul Solano, serà servei de banda pel conjunt català, pel conjunt dirigit per Marc Ballester.
1: I ha d'atacar per allà, jo crec que el Badalona Woman, Garazzi salta a Itzi, que és la jugadora de banda contra banda, i és Vivi la que es queda amb Irina. Vivi és una jugadora més central, Irina és una jugadora de moltíssima qualitat que pot caure perfectament a banda per amb la seva velocitat poder desbordar i qualitat. Jo crec que s'ha de buscar aquestes accions.
0: Servirà de banda Itzi en zona de tres quarts, busca la passada perquè descarregui d'esquenes Lauri endarrere per Lucía Martínez, i aquesta més endarrere encara per la portera, per Maria, que l'envia cap amunt. Talla ara la defensa de l'Atlètic Club, bona pressió després de la pèrdua del Badalona, però la torna a perdre, se la queda finalment en zona de mitjos Oguiza, acaba rebent la falta. Serà pilota aturada pràcticament sobre la divisòria, en zona de mitjos, pel conjunt basc.
1: Veurem una constant, Oguiza, sobretot Oguiza, però Oguiza, Valero, dos jugadores que recuperen moltíssimes pilotes al mig del camp, en el cuerpo a cuerpo són molt, molt fortes. És veritat que a l'hora de de tenir el control de la pilota, doncs no tenen aquesta qualitat que tenen altres jugadores, però sí que defensivament o en treball de disputa són jugadores molt potents.
0: Puntada llarga ara a la banda dreta, buscant la desmarcada de Campos, com avisaves tu abans a la prèvia, ha sortit bé Maria per trencar la pilota i enviar-la directament a Soraya davant.
1: A part, ho comentaven a l'inici, segurament Campos busqui a Cubedo, perquè els espais a darrere que pot deixar Cubedo, Cubedo és molt forta en disputes directes, no és potser tan ràpida com pujada, intentant buscar doncs, a Campos a les esquenes d'aquesta línia tan adelantada que fa el Badalona per fer aquesta pressió.
0: I a la lluita ara l'afrontat Lauri se l'acaba quedant de moment d'esquenes, l'acaba perdent. Serà servei de banda ara favorable a l'Atlètic Club de Bilbao a la lateral de l'àrea defensada pel Badalona. Serveix en curt la pilota per Pinedo. Pinedo intentarà tornar a obrir a la banda dreta per Vilariño. Ara la centrada, el primer pal, l'ha posat al cap Cubedo. La pilota a la banda dreta, la intenta refusar el Badalona. De moment amb problemes, amb empentes i rodolons. La torna a enviar cap amunt. L'Atlètic Club de Bilbao posa el cap Cubedo, reclama un fora de joc. La central del Badalona no la concedeix a la col·legiada del partit. La pilota a la banda dreta sobre la banqueta de Ballester, pràcticament. Acaba posant el peu Elena Julve. Serà servei de banda.
1: I de moment sembla que s'imposa les ganes, l'ímpetu i la força de l'Atlètic, el control, el joc de pilota i el joc posicional que té el Badalona. Primers minuts, és normal que l'equip local de casa surti d'aquesta manera i a poc el Badalona té que anar doncs, tranquil·litzant el joc i fer la seva manera de jugar.
0: La posarà amb la catapulta l'Atlètic Club des de la banda, compta a la pentinada ara de Valero, acaba trencant la defensa del Badalona, la lluita sobre la frontal, segueix el Teva Meva, de moment no se la queda ningú, acaba posant la cama Valero per part de l'Atlètic Club, però l'àrbitre atura el partit perquè hi ha hagut un cop de caps entre Lucía i la jugadora de l'Atlètic Club, no l'aconsegueixo identificar. Oguiza, sí, entre Oguiza i Lucía, Lucía Martínez s'han fet mal, han jugat amb el cap en l'intent de refús.
1: Sí.
0: I estan, les han hagut d'atendre.
1: Sí, veurem moltes accions aquestes, de joc aeri, de disputes. No li interessa el Badalona Woman. El Badalona Woman és un equip que li interessa molt més el tenir la pilota per baix. El col·locar el partit a camp rival, perquè una de les coses que té el Badalona és que té molta qualitat i que fa una pressió molt alta tras pèrdua, i no li interessa doncs, aquest partit tan obert i defensar tan baix, perquè aquí l'Atlètic es sent més còmode, que no tenen que construir des de darrere.
0: Doncs segueixen encara les atencions mèdiques al terreny de joc. De moment veiem que Lucía Martínez ja és dempeus, mentre ara veu una mica d'aigua, però la capitana de l'Atlètic Club, Oguiza, segueix encara asseguda sobre la gespa, perquè potser ha quedat una mica més commocionada. Ara recordem que un dels canvis que ha hagut en la normativa del reglament d'aquest any és que ara les dues jugadores hauran d'esperar-se un minut fora perquè l'àrbitre ha hagut d'aturar el partit per preocupar-se pel seu estat físic. Ara la tribuna que aplaudeix perquè ja és dempeus també la capitana de l'Atlètic Club, Oguiza, que per tant sembla abandona el terreny de joc pel seu propi peu, però se la veu realment commocionada.
1: Sí, i dèiem que Lucía sortia segurament per donar-li aquest joc aeri, no? Per donar-li aquesta contundència, i hem vist la primera disputa, no? És una jugadora que té molt més presència al mig del camp que no toque, i veurem a Guiza, perquè com tu dius, se li veu bastant una miqueta fora, una miqueta que li està costant una miqueta tornar a tenir bones sensacions. Veurem, esperem que no sigui res i s'hagi quedat només en un nyanyo, no? Que li pugui sortir.
0: Reprendrà el joc amb pilota a terra favorable a l'Atlètic Club de partit. Minut 11 i mig de la jornada 1 d'aquest primer partit de la temporada. Atlètic Club 0, Badalona Women 0.
8: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
9: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: Juga l'Atlètic Club al minut 12 d'aquest primer partit de la temporada. Acaba perdent-la l'Atlètic Club, recupera Itzi sobre la zona del mig del camp. Però el control no ha sigut bo, se la torna a quedar l'Atlètic Club per la banda esquerra. La lluitava Garazzi, ara compta la passada filtrada de nou per Garazzi, li han tornat bé la paret, però ha sortit bé ara Maria per atrapar la pilota i tornar a distribuir perquè la jugui la Badalona. Lauri, cap endarrere, cap a Berta Pujades, aquesta amb Cristina Cubedo, a camp propi encara, jugant al Badalona, Vicky Losada, incrustant-se entre els centrals, pràcticament.
1: És interessant la mobilitat que té el Badalona Woman, eh? Venim a Lauri, com ve cap a baix, Losada que apareix, les permutes de les jugadores, això li dona molt dinamisme i és difícil moltes vegades per l'equip rival controlar posicionalment el joc que té el Badalona Woman.
0: Rep Vicky Losada sobre el quilòmetre zero de l'estadi de l'Esama. Ara intenta profunditzar per la banda esquerra. Compte la passada. Filtrada és boníssima, Irina! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Badalona! El primer gol de la temporada! L'ha signat Irina! La passada filtrada boníssima de Sonia Majarín va al mig gol perquè l'ha deixat pràcticament sola a la mitja lluna de l'àrea perquè només hagués de sentenciar amb un toc sutil a la portera de l'Atlètic Club. S'avança el Badalona al primer quart d'hora de partit. Minut 13 i mig, Atlètic 0, Badalona 1.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Quin gol, Jordi, eh? Quin tros de gol.
1: Quina gran passada de Majarín a l'espai. Dèiem a l'inici que Irina havia d'atacar a Vivi per velocitat, perquè és una central que va molt bé també en disputes, però que als espais li costa córrer, i com tu has dit, mig gol la passada, i molt bé la definició. Irina, una jugadora de moltíssima qualitat, una de les jugadores que vaig entrenar jo quan estava al Sigul aquí a Badalona, i és una jugadora d'un talent increïble. M'alegro moltíssim que hagi fet aquest primer gol, perquè li vindrà superbé.
0: Es nota que li has deixat el teu segell, eh?
1: No, era molt bona ja abans de firmar-la, eh? Era boníssima, l'anem a buscar justament per això. Era una jugadora molt jove en aquell moment, venia de les millors canteres i tenia una qualitat increïble. Vam tenir les nostres guerres, perquè ella és de Sant Calenta i jo també, però ens estimem moltíssim.
0: S'està revisant l'acció a l'FBS perquè en totes les accions que acabin en gol, sí. La quarta àrbitra ha de revisar-la d'ofici. Ara, però aquesta està...
1: Sembla clara, eh? Avisa'm abans, perquè jo tinc una miqueta de retard. Confirma'm el gol quan
0: suposo
1: ho sàpigues.
0: Que, suposo que estan analitzant la possible posició de fora de joc.
1: Era molt clara que no, però... jo crec que estan analitzant una altra cosa, perquè la posició de fora de joc era bastant clara que no ho era. Veurem, a veure si s'ha fallat molt la perspectiva. A veure si hi havia alguna cosa abans.
0: Llavors sí que vaig perdut. Sí, clar, això t'anava a dir, si veus tu alguna cosa, si posen alguna repetició...
1: T'aviso, és que el fora de joc m'ha semblat que era molt evident que no ho era, eh? No sé si en un millor en el rebot o sigui, Majarín se la portant la mà, és que no entenc per què aquesta revisió, eh?
0: Bé, doncs des d'aquí jo no he apreciat res. Una cosa que volia comentar és el moviment aquest que fa Irina en la desmarcada del gol, que ella està jugant d'extrem dret avui,
1: sí,
0: i apareix pràcticament al perfil esquerre, o sigui, trenca des del perfil esquerre.
1: És algo que estem veient habitualment en el Badalona Woman, eh? Li deixen tota la banda a Itzi que pugui pujar-la, l'extrem dret d'aquesta línia de tres mitges puntes està molt ficada cap a dintre, en aquest cas Irina, i és una jugadora que llegeix molt bé, ella pot jugar d'extrem, però ha estat tota la seva vida jugant de punta, i llegeix molt bé aquesta desmarcada, i com li agafa l'esquena en profunditat per entrar. No veiem repeticions, no l'estem veient, no et puc ajudar perquè no ens donen repeticions
0: doncs, d'acció. Segueix la revisió,
1: sí, sí, i no sé per què estan tanta estona a analitzant la jugada, veurem.
0: Mira, de fet, crec que va Itzi a preguntar-li alguna cosa a l'àrbitre. És que la cosa curiosa és que segueix revisant l'acció la quarta àrbitre, quan normalment, si hi ha algun possible conflicte, la quarta àrbitre crida a l'àrbitre principal del partit, que en aquest cas és Maria Glòria Planes. Mira, doncs el dona, confirma. Podem cantar-lo per segon cop, pràcticament.
1: És que no semblava, no veiem perquè podia ser. Ara intentarem veure la repetició, la que la vegi. Et comento on pot haver-hi estat el conflicte per veure si era gol, però no l'enteníem des d'aquí, eh?
0: No, però mira, a la narració del gol he dit minut 13 i mig, sí. Al 16:40 quan s'ha reprès el joc. O sigui que a 3 minuts aturat, sí que és veritat que uns quants són de la celebració,
1: sí.
0: però home, 2 minuts ben bons s'ha perdut també en aquesta revisió.
1: I Pau, sabíem si havia entrat ja Oguiza al camp o estaven jugant 10 contra 10?
0: Doncs mira, ara
1: perquè
0: aquí
1: hi havia un espai, ho hem de mirar també.
0: Compte, la sessió endarrere, ara de Cubedo amb el cap, pressionava... Campos ha acabat atrapant Maria. Hi havia una jugadora a l'Atlètic Club estesa al terra. Ha deixat seguir l'àrbitre perquè ja s'ha reincorporat, ja ha recuperat la vertical. Itzi a la banda dreta, camp propi. Intenta retallar cap endins. La descàrrega ara per Lauri, que cau a terra. S'ha endut l'empenta per Doguisa. Serà pilota aturada pel Badalona Women a camp propi encara, eh?
1: I què vols tenir una jugadora com Maharin en l'esquerra? Una jugadora que et pot jugar de central, que et pot jugar de pivot, ha jugat moltes vegades de pivot, més posicional, i que té aquesta qualitat per poder donar aquestes passades, no? Aquest lateral que et pots construir joc per dintre, no només fer ser profundo per fora.
0: Puntada llarga ara de Berta Pujades, que li ha regalat directament la possessió a l'Atlètic Club. Se l'ha quedat d'en Clares, la portera. I ara juga des de la defensa. Comptarà l'error a la pèrdua de Madi. Se la queda Lauri al sector dret. Punta dreta ara perquè la lluiti Sheila, que ha caigut a terra. Serà servei de banda per l'Atlètic Club, perquè l'últim en tocar ha sigut la jugadora del Badalona, que jugadora amb força cartell, no, Jordi?
1: Quina jugadora, perdona?
0: La Sheila, que ve de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, una delantera
0: amb cartell.
1: Potser no és una autèntica supergolejadora de números molt grans, però és una jugadora que et dona molt, perquè és una jugadora que juga molt bé de cara. És un altre tipus de davantera que es complementa molt bé, una altra delantera una mica més ràpida, no? Ja se les queda bé de cara, descarrega bé, és bona rematadora de cap, bona rematadora dintre de l'àrea, et fixa centrals. Un equip molt compensat, eh? Jo deia que per mi era favorit en aquest partit el Badalona Woman, l'Atlètic. Veurem a veure com, quan arribin les jugadores del Mundial i recuperen els jugadors de baixa, però crec que el Badalona ha fet una plantilla molt, molt compensada, i conforme vagin passant els minuts ja veiem, com les possessions són molt més llargues.
0: Pressiona molt amunt ara l'Atlètic Club. Se l'ha de treure a sobre com pot Cubedo. Ara no ha aconseguit controlar Sheila, però compte que el refús li afavoreix el Badalona. Passada en vertical perquè la corre Irina. Massa forta la passada d'Itzi des de la banda dreta. Se l'ha acabat quedant en Clares, la portera de l'Atlètic Club, que ha sortit bé, ha llegit molt bé aquesta la intenció de la lateral madrilenya.
1: Però s'ha de continuar així, eh? És que la velocitat d'Irina, les centrals, Madi, Vivi, són jugadores molt fortes en l'1 contra 1, molt grans, però no són ràpides corrent cap enrere, no són àgils en accions curtes, i totes aquestes accions que puguin ser buscades als espais a Irina poden generar molt de perill.
0: La pilota li acaba arribant a Maria dins la seva àrea, la punta llarga ara se l'acaba quedant Garazzi al sector esquerre, camp contrari, camp defensat per l'Atlètic, per el Badalona Women. Garazzi endarrereix la pilota per Valero. Valero més endarrere encara per Vivi, que rep a camp propi i la cedeix per la portera, per Nan Clares, que ara és fora de l'àrea.
1: Dos molt bones porteres, l'Atlètic, eh? Dos molt bones porteres, Nan Clares, internacional, i Estràlaga, que està a la banqueta, que l'any passat estava cedida a l'Eibar, que em sembla una grandíssima portera. Veurem a veure el repartiment de minuts. Avui està jugant Nan Clares, l'últim partit no va estar gens bé, va patir dues errades en dos gols, i hi haurà lluita, i és una llàstima que una de les dues no pugui ser una portera per disputar molts minuts.
0: Punta llarga en Clares, posa el cap Cubedo, se l'acaba quedant a la banda dreta ara Lucía Martínez, amb dificultats per controlar-la, però l'últim en tocar, després que la pilota sortís, diu l'àrbitre que és una jugadora a l'Atlètic Club, així que serveix de banda Itzi, buscant la referència d'Irina ara, que rep el marcatge intens de Vivi, ha acabat perdent Irina, serà servei de banda pel conjunt Atlètic Zale.
1: Sí, la diferència de quan Irina rep amb espai per córrer,
0: clar.
1: O quan rep en un cuerpo a cuerpo amb Vivi, no? Aquí sí que són jugadores molt fortes, jugadores que són guanyadores de duels directes, però que Irina ha de continuar insistint i sobretot buscar els espais, que a les esquenes pateixen molt més.
0: Home, és que Vivi és una jugadora que és realment forta. Tu, Jordi, com ho fas per mantenir-te fort i en forma?
1: Home, intento fer el que es pot. I tu, Pau?
0: Jo, mira, doncs jo ara que estic pensant en apuntar-me a Pilates, perquè t'has d'unir a l'experiència de Club Pilates Badalona, que fan classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots ells de la marca Balanced Body, i oferim diferents tipus de classe i treballem per tots els nivells, opcions de classes privades, instructors certificats, tot això a Club Pilates Badalona, que t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona.
1: A part, Pau, a mi em vindria fantàstic, eh? Ja tinc una edat, sempre he sigut una miqueta tronco d'elasticitat i Pilates sempre ajuda a mantenir-se una mica en forma. Ho pensarem.
0: La centrada ara de Vicky Losada buscava a la frontal de l'àrea rival alguna rematada que no ha acabat arribant. La pilota se la queden en clares. Minut 22 de partit. Segueix guanyant per la mínima el Badalona Women. 0-1 guanya aquí a l'Esama contra l'Atlètic Club. S'ha avançat al minut 13 amb gol d'Irina. Ara serà servei de banda pel conjunt de Marc Ballester. Servirà Itzi des de la divisòria, pràcticament, eh?
1: Fixa't, Pau, moltes vegades les pressions, sobretot de Berta Pujades, com surten els centrals. O sigui, Marc ho té clar, eh? És una pressió alta, i per fer una pressió alta moltes vegades has d'arriscar, i la manera més clara d'arriscar és com persegueixen els centrals els puntes perquè no puguin fer aquesta descàrrega per dintre. Proposta arriscada, la de Marc Ballester, però que de moment està funcionant i és un tret característic del Badalona Woman.
0: Sí, sí que és veritat que arrisquen molt, perquè al final la línia defensiva està pràcticament a la divisòria quan la pilota és a camp contrari, però és que jo l'altre dia ho parlava amb un conegut que sap molt de futbol, que em deia, bé, és que arriscar si pressiones molt amunt, què arrisca més? Qui té la pilota molt lluny de la porteria o qui es defensa molt avall i té més possibilitat de... Clar, si tu defenses amb un bloc molt baix, la pilota està més a prop de la teva porteria, no? Totalment. Llavors, depenent de l'entrenador, percep el risc d'una manera o d'una altra.
1: Depèn de l'entrenador, Pau, i depèn de les jugadores que tinguis, eh? Si tens jugadores ràpides, pots fer una defensa molt més adelantada perquè pots recuperar. Si tens jugadores lentes, potser et ve més millor tenir un bloc a baix per poder fer-te forta a l'àrea. O sigui, al final, els entrenadors també depenem sobretot de les jugadores.
0: Clar, exacte. En aquest cas, Marc Ballester entén que l'apropa més a la victòria a plantejar aquest tipus de partit. I sobretot,
1: i sobretot que ho fa molt bé, que això és molt important. Els primers partits de Lliga, és veritat que ja és un projecte que ja ve una miqueta de l'any passat, però que ho fa molt bé.
0: Serà servei de banda ara per l'Atlètic Club de Bilbao, a camp contrari. Des de la banda esquerra ho farà Garasi. Garasi busca en curt alguna companya amb qui associar-se. La pilota llarga ha rebotat en Berta. Se l'acaba quedant finalment Lucía Martínez, la pilota endarrere perquè Itzi la deixi per Maria. Maria torna a obrir a la dreta per Itzi. La pressió intensíssima ara de l'Atlètic Club. Se l'ha de treure de sobre Itzi. La descàrrega de Sheila de la pilota llarga no és del tot bona. No hi arribarà l'Auri. A la passada de Vicky Losada servirà de banda l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Bona acció, eh? Intentar buscar moltes vegades la tercera jugadora. En aquest cas, quan no pot sortir des de darrere, és important que Sheila pugui quedar-se aquestes pilotes, no? Com ara ha volgut descarregar fora, era molt bona acció, però sobretot quedar-se-les perquè el Badalona pugui plantar el camp, o sigui, el partit a camp rival. És molt perillós el Badalona Woman apretant a camp contrari i l'Atlètic, cuidado, perquè a camp rival també és una jugadora que et pot generar, és un equip que et pot generar perill.
0: Compte que ha servit una falta ràpida a l'Atlètic Club de Bilbao al mig del camp. La pilota a la punta dreta no ha aconseguit fer la jugada Pinedo. Se l'acaba quedant ara Vicky Losada, que rep una puntada. Diu l'àrbitre que és tir lliure directe pel Badalona Women a camp propi. Tot això passant encara pel carril central.
1: Sí, molt bona acció. No sé si la pilota estava del tot parada quan ha tret ràpid, perquè no l'ha plantat siquiera. Venia d'una acció jugada, però cuidado amb aquestes accions buscant les esquenes. Sobretot en aquest cas, Vilariño és una jugadora que ataca molt bé els espais. En aquest cas està de carril, però que és un extrem reconvertit a carril i li agrada molt atacar en profunditat per velocitat.
0: Doncs la posarà en joc Cristina Cubedo.
1: Per cert, quin luxe tenia Vicky Losada a Badalona, eh?
0: Sí. Sí, sí, la veritat que una jugadora amb una trajectòria així, Barça, Arsenal, Manchester City, Roma, ara mateix estic tirant de memòria, sí, sí, Brighton una, també, i diria que ara ve del Bristol, de segona divisió.
1: Una qualitat increïble d'aquelles jugadores que ja destacava moltíssim abans que el futbol femení fes aquest canvi tan important que ha fet els darrers 5, 7, 8 anys, no? Ja ella... ja era aquest tipus de jugadora que et fixaves i que deies, mare meva, com juga aquesta noia, els controls, els passes... Un luxe tenir-la amb nosaltres.
0: Passada en profunditat ara perquè corri Garazzi a la punta esquerra, lateral de l'àrea, posició extrem. Intentarà encarar ja a Itzi, entra dins l'àrea, segueix Garazzi. Se li queda la pilota a la dreta, no ha aconseguit trobar cap companya. La recuperació és del Badalona, que intenta sortir al contracop. Pilota per la banda dreta, apareix Irina, que ja creua la línia divisòria. Irina, en posició extrem, intentarà fer la jugada de banda a Vivi, ha d'aturar-se, de frenar, endarrereix ara cap a Lauri. Lauri, la pilota per Lucía. Lucía Andarré amb Berta Pujades, ara amb complicacions després de la pressió de dos futbolistes, però l'ha salvat molt bé, ha combinat amb Lucía i aquesta l'ha canviat tota perquè apareixi el perfil esquerre Cristina Cubedo, endarrerint la pilota per Maria, per la portera, ara jugant amb Berta Pujades.
1: Partit molt controlat. Trobem a faltar una miqueta a Julve, no? Ha aparegut molt poquet, que és una
0: sí,
1: jugadora
0: no l'hem mencionat, quasi.
1: Que si té la capacitat de poder encarar l'1 contra 1 és mortal, és una jugadora...
0: Compte la passada, l'espai, ara Parizzi, que ha trencat, ara en sorpresa. Banda dreta, intenta la centrada molt forçada, directament a les mans de Nanclares.
1: Bona acció, eh? Itzi, banda dreta, té tot aquest carril. Ha vingut Lauri amb aquesta mobilitat que té per venir a rebre. I Itzi, en una de les seves primeres incorporacions, és veritat que està molt controlada per Garazzi amb aquest carril esquerre, però ha de continuar atacant aquest espai. Quan més ataquis tu a Garazzi, menys t'atacarà Garazzi a tu.
0: Vivi... La pilota cap endarrere per dins l'àrea per Nanclares. Ara, com ha rebut la pilota d'una companya, no pot agafar-la. La juga cap a la dreta.
1: Fixa't,
0: per Madi,
1: 1 contra 1, individual, el Badalona, en aquesta pressió que al final feia que Nanclares no tingui clar amb qui jugar.
0: Sí, sí, des del camp es veu molt clar, que emparellen a totes les altures.
1: Exacte, a totes les alçades, sí, sí. I si ve a rebre un punt, el central surt el que faci falta per acompanyar-la, sí.
0: Posa el cap ara Lucía per intentar baixar una pilota que venia a un servei de banda. Ha posat el peu Lauri, ha acabat fent falta. Tot això davant de la banqueta de l'Atlètic Club de Bilbao a camp propi encara, eh? Un moment lluny de la porteria que defensa Maria. Jugant Nanclares, la portera. Que... A la portera no li salten tant, triguen una mica més a saltar-li.
1: Sí, no, és que la intenció, clar, si tu saltes a la portera, llavors deixes una jugadora lliure que pot rebre buscant aquesta tercera alçada, no? I el que volen és que si té que llançar, que llanci en llarg Nanclares, perquè tant Berta Pujades com Cubedo són jugadores que són molt guanyadores en aquestes accions de joc directe i tampoc tenen clares una pilotada a l'espai que et pugui agafar a l'esquena. Sí que juga molt bé amb els peus, però no té aquesta distància tan llarga.
0: Intentava ara fer aquí una combinació de primeres a la banda dreta al Badalona Women entre Irina, Lauri i Vicky Losada. A punt ha estat de sortir-los bé. Tot i això, la possessió que segueix afavorint el Badalona, eh?
1: Sí. Sí, fent el seu futbol, no? El Badalona, comptava amb un Badalona amb molt de control de pilota. És veritat que els primers minuts de l'Atlètic, a base de arreones, no? A base de potència, de ganes, de lluita, doncs s'ha pogut posar el partit a camp rival, però jo crec que la que s'ha sentat aquesta energia de l'inici, el Badalona, sense ser el seu control, que fa habitualment en tots els partits, però sí que està controlant molt més el ritme del joc.
0: Mitja hora de joc, mitja hora de partit, guanya 0-1 al Badalona al camp de l'Atlètic Club, jornada 1 de la Lliga F. De moment ha començat amb bon peu la temporada oficial pel conjunt de Badalona, però encara queda molt partit, de fet queda dos terços de joc encara perquè s'acabi aquest partit. Cristina Cubedo ara a punt d'embolicar-se dins la seva àrea pròpia, però acaba traient molt bé les càrregues, així les bona, intentava ara una frivolitat, Vicky Losada, no li ha sortit aquest intent de barret, però ha acabat forçant la falta a camp propi. La posarà en joc al Badalona, serà Sònia Majarín la que ha donat l'assistència del primer gol del partit, que ha marcat Irina al minut 13. La posarà en joc ara des de la banda esquerra.
1: Que difícil és treure-li la pilota a Vicky Losada sense fer-li falta, eh? La protegeix, et canvia de ritme, et canvia de direcció i l'única manera que tens moltes vegades d'aturar-la una vegada ja té controlada la pilota és fent-li falta i ja porten dos, tres seguides que l'han tingut que fer amb ella perquè si no marxava.
0: Juga ara l'Atlètic Club de Bilbao. En defensa és Vivi, qui buscarà Garazzi, vinguda per dins, ha deixat el carril a Vivi, que intenta incorporar-se a l'atac, la passada a l'espai, de moment la protegeix bé Itzi, deixant-li a Maria Valenzuela que l'acabi atrapant.
1: Sí, té l'espai, però Vivi no és una jugadora que en principi sigui perillosa quan arriba
0: sí,
1: aquesta
0: situació.
1: Sí,
0: no és la més ràpida, eh?
1: Exacte, ni és la més ràpida ni és la més ofensiva. És molt bona jugadora, té molt bona esquerra, cuidado, si està sola et pot fer una bona passada, una bona centrada, però ahir sí, te l'has de guanyar en duels directes per banda.
0: L'ha protegit molt bé ara d'esquenes... Irina fent de pivot a futbol sala, pràcticament davant de Vivi.
1: És que és molt bona.
0: La central molt gran
1: és
0: i
1: que és molt bona,
0: Pau. Falta.
1: És molt bona. Irina, se nota, no?, que li tinc un cariño especial.
0: Sí. Es nota, però bé, de moment, no, de moment que, ho permetrem.
1: Però és cert.
0: Està demostrant,
1: és cert.
0: Ho intenta per l'esquerra. Ara el Badalona, l'Auri acaba caient a terra, reclama que li han deixat anar un cop de braç. L'àrbitre no ha assenyalat res, la posarà en joc des de la banda. L'Atlètic Club de Bilbao.
1: I Pau.
0: Jugant ara entre centrals, digues.
1: L'Auri, 36 anys, em sembla que té.
0: Sí.
1: Passada com es manté en forma, eh? També fa pilates, ja segur, eh? Perquè està que no para de córrer d'un costat a l'altre, arribant, defensant, atacant. Gran fitxatge el del Badalona Woman, en veia, eh?
0: Bé, de fet, jo tinc aquí apuntat 36 anys, perquè és del 25 de maig del 90.
1: Sí.
0: Per tant, ja els ha fet aquest any.
1: Jo la vaig veure i quan vaig veure l'edat dic, no pot ser. I vaig buscar-lo perquè la veia jugar i dic, però si es mou... No para de córrer, no para d'associar-se, un futbol molt actiu, i sí. Molt bé, un gran fitxatge, torno a dir, sí.
0: Mira, jo en tinc 22, i d'estar segon només veient el partit ja em canso. O sigui, imagina't.
1: Tu tens 22, jo tinc 24, bueno, tots dos anem bé. Per què rius, Pau? No t'ho creus?
0: Tinc uns quants més.
1: 48 només, el doble gairebé.
0: Bé, una rebaixa al 50%. No? Ara dintre de poc han de venir les rebaixes, no? La rebaixa de final de temporada.
1: Jo ja vaig rebaixant de tot, ja. Menys de pes, vaig rebaixant de tot.
0: La posa en joc des de la banda del Badalona Women, buscant la referència a Sheila, no aconsegueix arribar a la pilota, se l'acaba quedant Cristina Cubedo, la central, en una pilota dividida, s'ha fet mal Campos, s'ha fet mal també Cubedo, aquesta estesa al terreny de joc, però és la jugadora de l'Atlètic Club. Jugant ara per la banda dreta, apareix Itzi sobre la divisòria, endarrereix per Berta Pujades amb Vicky Losada, ara jugant entre centrals. Lucía obrint la pilota a la dreta per Itzi enganxada sobre la línia de banda. Bona passada ara per Lucía entre línies, compta el canvi d'orientació, és bo, acaba posant el cap bé en planxa, s'ha tirat de manera acrobàtica l'Andalusle. Serà pilota servei de banda per el Badalona Women.
1: Si els equips rivals deixen que Vicky Losada pugui rebre, encara que sigui en posició de prop de central, sola, que pugui aixecar el cap i pugui llançar, perill, perquè té moltíssima qualitat, veu el joc perfectament, i la mobilitat del Badalona provoca que es generin desajustos, que ella les troba molt ràpidament.
0: Mira on estava pressionant ara Berta Pujades, pràcticament com si fos la mitja punta del Badalona, però ha sortit bé de la pressió l'Atlètic Club, puntada llarga perquè la corri Campos, surt Maria Valenzuela i la treu fora del terreny de joc. Serà servei de banda per l'Atlètic Club, minut 35 de partit, guanya per la mínima el Badalona, Atlètic Club 0, Badalona Women 1.
8: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
0: La protegeix Campos, ara la punta dreta lateral de l'àrea, que va fent rebotar la pilota en una defensora del Badalona. Servirà de banda l'Atlètic Club, que la intentarà posar a l'olla, amb la catapulta.
1: Sí. I que important, Paula, que Maria estigui tan atenta com l'acció anterior. Campos a l'espai és molt perillosa, li podia guanyar la carrera a Cubedo, però Maria ha arribat molt bé abans per desfer aquesta oportunitat de perill.
0: Clar, és que si defenses tan alt, la portera ha d'estar tantíssima, perquè si no hi ha un latifundi a l'esquena la defensa. La jugarà l'Auri dins l'àrea pròpia d'esquenes, acaba donant-se la mitja volta, la puntada llarga, la baixa bé amb el Pit Sheila, l'ha protegit bé, que va caient a terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, contra la centrada, buscar el punt de penal, l'ha refusat bé la defensa al Badalona, la pilota però torna a ser de l'Atlètic Club, en zona 3 quarts, atacants, acaba caient a terra, Valero s'ha fet mal al cap, ja que atura l'àrbitre el partit per interessar-se per la jugadora, i clar, com ha aturat el partit per preguntar-li com està, ha d'anar fora un minut. Sí. Anar fora un minut, perquè tot i que no hagi rebut assistència, com que ha aturat el partit...
1: És veritat que semblava com un cop al cap, ho està dient per la imatge, no? Sí. Llavors el protocol aquest de cop al cap es para, potser s'ha precipitat una miqueta, i el que tu dius, talles una contra del Badalona, però a la vegada tens un minut fora.
0: Sí, bé, la tenia Itzi sí, 20 metres, jo crec, de la divisòria. O sigui,
1: sí, però prudent, sí que hi havia espai.
0: Hi havia possibilitat. Sí, sí. Uh-huh. Sí, perquè la nostra audiència ho sàpiga, hi ha tres supòsits pels quals una jugadora ha d'abandonar el terreny de joc un minut. És si l'àrbitre atura el partit per interessar-se per l'estat físic de la jugadora, si la jugadora reclama assistència mèdica o sí, si ho fa l'àrbitre. O sigui, són aquests tres supòsits. O sigui que pot ser que vagis fora sense haver demanat assistència mèdica, sí, si és que s'ha aturat el partit únicament per interessar-se pel teu estat.
1: I en aquest cas ha quedat clar per el protocol aquest de cops al cap. Ho ha marcat dos o tres vegades, ella ha pres la decisió de que podia ser un cop al cap important i quan passa això, doncs, ràpidament s'atura el joc.
0: Intenta elaborar el Badalona, camp contrari. Lucía descarrega-la per Berta Pujades, que avança metres en conducció. Frena Berta, torna sobre Lucía. Lucía ara canviant-la tota perquè aparegui a l'esquerra Sònia Majarín. Acaba combinant ara amb Vicky Losada. Li torna a tirar la cursa, la paret és bona. Apareix Sònia, posa la centrada que s'enverina. Es perd per sobre el travesser. Serà servei de porteria per Nanclares. Ara feia temps que no s'incorporava Sònia Majarín per la banda esquerra i de fet feia estona que el Badalona no s'aproximava a la porteria de Nanclares.
1: Sí, no s'aproximava, però sí que és veritat que cada cop té més el control del
0: sí, partit. Sí, el partit està controladíssim.
1: És difícil que Majarín puxi per banda esquerra perquè ja la té tapada per Julve. Julve és un extrem molt extrem. Majarín moltes vegades fa aquesta funció de central esquerra, línia de 3, a part ella és més de poder, a part que pot arribar, però té més aquesta sortida de passades, no? Com hem vist en el gol d'Irina, i trobem a faltar doncs, això, que Julve doncs, pugui participar una miqueta més. És veritat que no estan trobant-se les funcions per fer aquestes contres, que ella és tan ràpida, però sempre li dona aquest tipus de desborde per aquesta banda.
0: Sí, intentava fer ara la jugada extrem per la banda esquerra, s'ha anat una mica llarg el control, la pilota, però segueix afavorint el Badalona Women, que la posa en joc des de la banda en un servei lateral, puntada llarga de la defensa de l'Atlètic Club. Quin retall ara de Cristina Cubedo, quina sang freda per deixar endarrere la pressió de Campos. Itzi la trenca directament a la pantalla de l'FBS, Compte que potser li passa la factura després des de l'Atlètic Club. Minut 39 de partit, guanya el Badalona Women a l'Atlètic Club 0, Badalona Women 1. La posa en joc

0: els espais, però ara la pressió provoca que no puguin ni llançar-li amb facilitat per buscar l'esquena de les centrals.
1: Sí, és que l'Atlètic Club està pressionant molt amunt, però em dóna la sensació que el Badalona està desfent la pressió de l'Atlètic bastant fàcilment. Compte ara la pilota morta, a la frontal, el xut, quin golaç! Quin golaç de Pinedo de cop al bot, sense deixar que la pilota toqués el terra, pràcticament l'ha engaltat des de la frontal. Doncs mira, just quan dèiem que el Badalona tenia el partit controlat, una esgarrapada de l'Atlètic Club després d'un servei de banda, la pilota morta a la frontal de l'àrea, l'ha controlat Pinedo i amb la cama dreta ha engaltat una volea perquè directament a l'escaire de la porteria defensada per Maria Valenzuela, que res ha pogut fer. És un gol de bandera, aquest gol que serà l'empat a 1 al minut 41, Athletic Club 1, Badalona Women 1.
0: Hem de veure l'acció, a veure aquest xut, a veure, perquè no sé jo si entra, no sé com enganxa a Maria col·locada dintre de la porteria o si li dona temps a reaccionar, perquè entra molt baixa, molt a prop de la seva mà. No sé si podia haver fet una miqueta més, però és el que té el futbol, eh? Una sacada de banda, una segona jugada i un golazo des de 10 metres a fora de l'àrea, d'un empalme, com tu has dit, no? Sense que arribi la pilota a tocar el terra, molt ben enganxada i una llàstima, perquè crec que el Badalona estava sent molt superior, sobretot en ritme de joc, més que en ocasions, sinó en portar ritme de partit, i en una acció una miqueta aïllada, doncs l'1-1 de l'Atlètic Club.
1: Sí, el Badalona estava portant la iniciativa. De fet, és la primera arribada en perill real a la porteria de Maria Valenzuela. Ja no et dic xut, sí, que xut és el primer a porta i no a porta, o sigui, és el primer intent, però és que no s'havien aproximat pràcticament. Ara, de fet, es posa ja en joc la pilota. Falta de 3 minuts per arribar al 45. Veurem quan és l'afegit. Ara intenta superar per la banda dreta Itzi Ribas, la cap ardent. Compte ara que és un 3 contra 3. La pilota per Valero, la passada a l'espai per cap, però és massa forta. Atenta ara Maria per sortir i atrapar la pilota.
0: Cuidado amb aquestes accions. Moltes vegades els entrenadors, després dels gols, intentant doncs donar el consell de que anem a tranquil·litzar el joc, no? Estadísticament sempre s'havia dit que després d'un gol, en els primers 5 minuts després d'un gol, acostuma a haver-hi un altre gol, i el que moltes vegades interessa, sobretot quan tu necessites que no passi res, és tranquil·litzar el joc perquè es torni a calmar els ànims.
1: Bon toc d'esperar a Dizzi, avança metres, guanya metres, ara Berta Pujadas acaba deixant a la dreta per Irina, que buscava una passant profunditat per Sheila. No hi arriba la davantera del Badalona, tot l'avantatge del món per la portera de l'Atlètic Club, per Nanclares, que juga ara amb Madi buscant a la banda esquerra Garazzi, salta la pressió Itzi. De moment veiem que el Badalona, tot i el gol rebut, segueix amb la intenció del principi del partit, pressionant molt amunt. Itzi pràcticament d'extrem dret. Ara han superat bé la pressió per la banda dreta. Vivi superant rivals. Ara l'ha tapat bé Irina. Obliga Vivi a endarrerir. La pilota cap a Madi. Cap a una altra de les centrals. Ara Pinedo, la golejadora.
0: Al final el pla de partit és el que és i li estava funcionant bé. És una jugada molt, segurament molt allada, com tu dius, el primer xut a porteria que feia l'Atlètic ha acabat en gol i ha sigut d'una distància molt, molt llunyana. I jo crec que el pla de partit ha de continuar igual, amb aquesta pressió, quan té la pilota l'Atlètic, intentar elaborar una miqueta més per intentar col·locar el partit a camp rival, però continuar amb el mateix pla de partit.
1: Servirà de banda ara el Badalona, des de la banda esquerra, pràcticament a la zona de les banquetes. Contra la recuperació, se la intenta endur l'Atlètic Club, ha tancat bé ara Cristina Cubedo, compta amb dificultats, embolicant, s'ha Berta Pujadas, ha acabat forçant la falta, perquè l'Atlètic Club també pressiona amunt, eh?
0: Sí, també té. És veritat que si tu comptes jugadores, segurament no sigui una pressió tan individual com la que fa el Badalona Woman. Els entrenadors moltes vegades sortim a pressionar, però sempre amb una superioritat a darrere, no? Deixant algun defensa més, perquè si surten d'aquesta pressió et provoca que hi hagi més espais lliures. Però l'Atlètic, encara que deixi alguna jugadora més a darrere, és molt intens en aquesta pressió i també provoca, doncs, el que estem veient, que el Badalona no es pugui sentir del tot còmode.
1: Nanclare salta la pressió, ara Sheila, la pilota a l'esquerra per Madi, més oberta la rep Bibi, pràcticament de lateral esquerra, ara jugant per dins, se la queda Oguisa, Oguisa avançant metres, ara amb espais, obrint de nou la pilota a l'esquerra perquè per

0: Aquí Pinedo, oberta en posició extrema, rep Garazzi en profunditat, lateral de l'àrea, prova la centrada, punt de penal, surt Maria Valenzuela contra la pilota morta, no hi ha portera, el xut, la treu sota pels Cubedo, acaba de salvar Cubedo, el segon de l'Atlètic Club, acaba de salvar Cubedo el gol de la remuntada de l'Atlètic al minut 45 i mig, i de moment està estès al terreny de joc sobre el punt de penal Sugasti, perquè s'ha endut una atropellada per part de Maria Valenzuela, que ha sortit amb els punys per refusar la centrada de Garazzi i ha rebut una bona trompada.
1: Quina gran acció de Cubedo en l'àrea, miraculosament. És per veure, o sigui, és, no és que l'hagi rebotat, sinó que l'ha buscat. Increïble com ha tret aquesta pilota sota de pals, eh?
0: Com us agrada dir als entrenadors, acció valor gol, eh?
1: Sí, sí, home, totalment, i més que aquesta no podem comptar cap. Cuidado amb aquest córner perquè és minut 45, 46 ara, i jo crec que el millor és que s'arribi amb aquest 1-1 i
0: la ajusta. La posa Pinedo al segon pal, la torna a treure Cubedo, la pentinada, i serà servei de banda des de l'altra cantonada, des de la dreta, aquesta era des de l'esquerra, ara ens anirem a la dreta.
1: Cubedo en totes aquestes accions de pilotes aturades és un segur, va molt bé a cap, va molt bé als enfrontaments directes, i de moment salvadora de que no hi hagi donat la volta al marcador de l'Atlètic Club.
0: Home, és que Cubedo és 1,77 m, eh? Ho hem comentat abans ja.
1: Sí, sí.
0: Jugadora amb molts centímetres.
1: A part dels centímetres, que llegeix molt bé totes aquestes accions i...
0: Mira, la centrada és de la dreta, ara és el primer pal, acaba traient Lucía Martínez. Ara intenta sortir al contracop al Badalona, la lluita Lauri, compte que és un 2 contra 2, la pilota queda morta, la intenta lluitar Elena Julve, l'avantatge a moment és per Sugasti, se la queda l'Atlètic Club a la banda dreta, la trenca Sònia, però compte que el refús afavoreix a Campos ara d'esquena, va una mica sola, la protegeix, segueix Campos davant de Cubedo, la acaba perdent, se la queda Berta Pujades a camp propi, carril central, no s'ha animat a aplicar-li vertigen i no, i això ha obligat el Badalona a elaborar amb una mica més de paciència. La pilota ara a la punta esquerra. Apareix Julve, que intenta encarar, rep la falta, rep l'agafada i serà targeta groga la primera del partit. Si no vaig errat, la targeta és per Vilariño, si no vaig errat.
1: Ara veurem, si no, Vilariño per distància. Podia ser... Andaluce, veurem ara l'acció, o ha sigut una ajuda defensiva. Lo que està clar és que si ha sigut Patrick Sugasti, en ajuda defensiva, ha vist que, sí, que se marxava Julve i l'ha parat com pogués. Trobava falta això de Julve, no? És una jugadora que provoca moltíssimes faltes, moltíssimes targetes, és rapidíssima, i s'ha d'intentar buscar també aquestes accions de Julve, perquè de moment només estava entrant, sobretot participar a la banda dreta, i Julve l'ha de donar aquesta verticalitat per banda esquerra.
0: Doncs estem al minut 48 de partit i això vol dir que en portem 3 d'afegit. Jo no m'he fixat si han ensenyat cartell d'afegit. Tu tens allà a la 5 d'afegit.
1: Si no ho veig malament, 5 minuts d'afegit.
0: Molt bé. Doncs fins al 50, això vol dir que queda minut i mig i tindrà ara la falta perillosa. El va donar moviment des de la banda esquerra. La penja Vicky Lossa del punt de penal. Compte que hi ha una pentinada de defensa. A punt ha estat d'enverinar-se aquesta pilota. Serà servei de banda des de la banda dreta, pràcticament a la zona del córner. La posarà en joc el Badalona i pot ser una de les últimes de la primera part.
1: Sí, va tenir molts problemes l'últim partit en joc aeri, l'Aidi de Viló defensant aquestes accions tant de córner com de centrades laterals, i a veure si li pot aprofitar el Badalona, que acostuma a buscar a Cubedo en aquestes amb una aclarada o amb algun arrastre perquè ja pugui ser la cantidat de darrere.
0: Amb la catapulta buscant Lauri dins l'àrea, no ha aconseguit controlar. Serà porteria per Nanclares. Doncs 50 segons, arribarem al 50 de partit. Per tant, voldrà dir que ens hem consumit ja els 5 minuts d'afegit.
1: I sense pausa d'hidratació, no, Pau? No fa tanta calor, no?
0: No, bé, jo aquí sóc a l'ombra, s'ha de dir.
1: Fantàstic, i corre una
0: briseta que s'està de conya. O sigui, em falta aquí la maca, només.
1: Estàs donant molta enveja.
0: I estaria regalat. El sol potser fa una miqueta... A l'estudi no teniu aire condicionat?
1: Bueno. No, estem bé.
0: El sol potser fa una miqueta més de calor, però no crec que faci calor com per fer pausa d'hidratació.
1: Ni pausa d'hidratació ni pausa publicitària, no?
0: No.
1: Perfecte. Pausa,
0: Compte la passada a l'espai, banda esquerra, Garazzi, prova la centrada. La talla bé Berta Pujades, el refús li torna a caure Garazzi, posició d'extrem, lateral de l'àrea, compte el xut a la mitja volta! 2-0, s'ha acabat marxant, ja, fregant pràcticament el pal esquerre, sí, sí, a la porteria de Maria Valenzuela, quan s'acaba la primera meitat, minut 50 de partit, s'acaba el primer temps amb empat a un entre Athletic Club i Badalona Women.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
0: Jordi, què t'ha semblat aquesta primera meitat?
1: Doncs podríem parlar de dos minipartits dintre del partit, no? Fins al gol de l'Atlètic i a partir del gol de l'Atlètic, el que és l'estat anímic de les jugadores, eh? A partir del gol de l'Atlètic jo crec que ha donat un passet endavant i ha tingut dos o tres arribades, una claríssima. Aquesta darrera, en la imatge de la tele, la pilota passa fregant l'escaire, ha passat molt, molt a prop. I cuidado, perquè fins i tot per possessió de pilota la dona estava sent molt superior i en els darrers minuts aquesta possessió l'ha igualat bastant l'Atlètic Club. Veurem, necessitàvem arribar a la mitja part perquè es pogués donar les instruccions Mar Ballester per tornar a aquest Badalona Woman dels primers 25-30 minuts de partit, que jo crec que estava sent clarament dominador de lo que estava sent el partit.
0: Sí, ha passat una mica això que us agrada dir als entrenadors dels micropartits, no? Hi ha un micropartit, podríem dir, fins al gol de l'Atlètic Club. Recordem, sí, que el Badalona s'ha avançat al minut 13, però no ha canviat gaire massa el partit.
1: No.
0: Potser sí que ha baixat una mica les revolucions, però no ha canviat massa el partit. On sí que ha canviat el partit, on sí que hi ha el punt d'inflexió, és a partir del gol de l'Atlètic Club al minut 41, que han sigut 9 minuts fins al 50,
1: sí, sí,
0: on el Badalona Women li ha costat una mica més crear perill.
1: Sí, sí, totalment. Jo crec que controlar aquests minipartits, no? Superar aquests minipartits, quan ho tens a favor l'has de matar. Jo crec que el Badalona segurament en els moments on l'Atlètic ho estava passant pitjor hauria d'haver poder aprofitar d'alguna acció una mica més d'arribades. També és veritat que no ha sigut un partit en grans ocasions, eh? No hem vist grans aturades de les porteres. Segurament la més clara ha sigut la de l'Atlètic, que té Cubedo des de dintre de sota de pals. Però a partir del gol, jo crec que l'Atlètic, que no ve amb un estat anímic molt gran, per tot el que va acabar passant l'any passat, per una pretemporada una miqueta, doncs, que poder generar dubtes, jo crec que aquest gol ha donat molta confiança i hem vist durant 8-9 minuts, com tu dius, un Badalona que ha patit i que s'ha salvat de poder encaixar el segon gol.
0: Et sembla si repassem les estadístiques de la primera part? Les tens per aquí a mà?
1: I tant, les tinc per aquí a mà. Intentaré dir-te de la millor manera possible.
0: Doncs vinga, som-hi, amb la possessió del partit. Com està la possessió?
1: Doncs s'ha igualat moltíssim els darrers minuts. Estava en una possessió, la Badalona estava superant el 55%, i ara mateix 49% l'Atlètic Club, 51% Badalona Woman. Ha canviat molt en aquests darrers minuts.
0: Amb tirs sí que bastanta superioritat de moment, del Badalona.
1: Torno a dir-te, ha canviat molt en aquests darrers minuts, perquè remats totals, 5 l'Atlètic Club, 2 del Badalona, remats a porteria, 2 de l'Atlètic Club, 2 del Badalona, quan fins al gol portava 0 remats a porteria.
0: I en corners com està la cosa?
1: Doncs igual, l'Atlètic l'ha donat la volta, 3 corners a favor de l'Atlètic, 1 del Badalona.
0: I ara, per últim, l'estadística que a vegades defineix la intensitat i l'agressivitat amb la que defensen els dos equips. Faltes, ho tens per aquí?
1: Doncs les busco perquè no les trobo.
0: Si no, te les dic jo.
1: Exacte.
0: 8 de l'Atlètic Club a 3 del Badalona Women. I llavors, ara vull fer-te dues preguntes abans d'anar-nos amb el butlletí de l'Àlex Sisó. La primera és...
1: Genial.
0: Si ara, què creus que estarà dient Marc Ballester ara al vestidor? Què canviaries tu si fossis Marc Ballester?
1: Ho tinc claríssim el que li estarà dient segurament. Hem de tornar a ser nosaltres mateixes. Hem de tornar a tenir el control, hem de tornar a tenir la possessió, hem de tornar a ficar l'Atlètic Club al seu camp. No desesperem, anem a tornar a recuperar sensacions, perquè el partit del Badalona fins a aquell moment estava sent bo. És veritat, torno a dir, ho hem dit a l'inici, per mi era una de les claus, aprofitar la velocitat de les puntes, en aquest cas d'Irina o de Julve, atacant les esquenes de la defensa d'Atlètic, que és una defensa molt contundent però lenta. L'han trobat en el gol, l'han trobat en alguna acció, no l'estem trobant molt, però sobretot tornar a agafar el control del joc, que crec que els darrers minuts l'ha perdut.
0: Doncs si t'he preguntat què canviaries, ara et pregunto en què ha de seguir insistint, perquè hem vist 40 minuts realment bons del Badalona.
1: Hem d'intentar insistint en aquesta... en que Vicky Losada sigui el faro a l'hora de treure la pilota, en que Irina segueixi atacant a Vivi caient a banda o a les esquenes en velocitat, que apareixi Julve per esquerra, i dintre del control intentant no arriscar. Ja hem vist que el gol ha vingut d'una sacada de banda en una situació on el Badalona ha volgut treure la pilota, no l'ha pogut treure bé per la pressió de l'Atlètic, que sí que són jugadores que són molt insistents en aquestes accions i que ha provocat, doncs, que un partit que estava molt controlat ara estigui en un 1-1.
0: Doncs veurem a la segona part com salta el terreny de joc al Badalona Women. Ara sí, us deixem amb la informació, us deixem amb el butlletí de l'Àlex Sisó. Endavant, company.
5: La Lliga Femenina, Ràdio Ciutat de Badalona.
6: El partit del Badalona Women's.
5: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, els parla Àlex Sisó. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer un repàs a les notícies més destacades del dia. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, l'aposta per reforçar la relació econòmica entre la ciutat i la Xina. En l'acte de cloenda del segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya a la ciutat de Yantai, García Albiol ha destacat que la ciutat compta amb 300 empreses xineses instal·lades al polígon Badalona Sud, el segon polígon que més en té de tot l'estat espanyol. Per això ha defensat aprofitar aquesta realitat per generar noves oportunitats d'inversió, cooperació i activitat econòmica entre tots dos països. Segons l'alcalde, l'àmbit de la intel·ligència artificial és un dels que es pot nodrir més d'aquesta cooperació. Albiol també ha destacat que les ciutats espanyoles tenen molt a emmirallar-se de les ciutats xineses pel que fa a la seva transformació. Escoltem l'alcalde.
8: Estem parlant de la primera segona economia mundial, estem parlant d'un país que cada dia va més, un país que des d'un punt de vista tecnològic i en molts àmbits a nivell d'organització de ciutats va 10 anys per davant de qualsevol ciutat espanyola, i hem d'aprendre i hem d'agafar de les millors experiències i col·laboracions.
7: Badalona ha estat convidada en aquesta trobada per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del Top Manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips, etiquetes i elements de presentació de la marca, fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La Guàrdia Civil considera que es tracta d'una de les intervencions d'aquest tipus més importants dels darrers anys a Barcelona. Les diligències s'han posat a disposició del jutjat de Guàrdia de Badalona i la investigació continua oberta. La biodiversitat marina de Badalona està amenaçada per les deficiències de la xarxa del clavegueram. Així ho alerta l'entitat Anèlides, que treballa en la conscienciació i protecció de la fauna i flora marines. L'organització assegura que les burilles i les tovalloletes són les deixalles més perilloses que es troben a les nostres platges. Anèlides organitza una recollida de residus al mes on es pot arribar a recollir un miler de burilles de tabac i quilos de tovalloletes i plàstics. Des de l'associació adverteixen de l'alta toxicitat d'aquests elements. Tots dos contaminen l'hàbitat, però les tovalloletes, a més, es desintegren en microplàstics que afecten la ingesta i la natació dels peixos i poden arribar a sepultar les algues. Segons l'entitat, la salut de base del litoral de Badalona és bona, però es veu greument alterada per les deficiències d'una xarxa d'evacuació que en episodis de pluges fortes aboca al mar aigua residual sense depurar. Andrea Comaposada és la fundadora d'Anèlides Serveis Ambientals Marins.
9: arriba directament amb els DCU, que són els col·lectors. Arriba directament amb els sense filtrar. Per què? Perquè si no es fa un sobreeiximent i es col·lapsarien tots el clavegueram. En aquests episodis de pluges fortes sí que arriben les tovalloletes al mar. És a dir, si nosaltres som conscients com a ciutadans i ciutadanes de no tirar-les al mar, sí que es filtraran de normal, però quan hi ha aquests episodis poden arribar al mar.
7: En plana cultural, Maria Arnal, de la mà de la companyia de dansa La Veronal, va estrenar ahir Kinka Kuji al Japó i sota la direcció del coreògraf Marcos Morau, amb qui ja va treballar a La mort i la primavera. En aquesta ocasió, la badalonina torna a compondre peces exclusives per a l'espectacle. Kinka Kuji és una coproducció internacional de teatre i de la sala de concerts de Tòquio, Bunkamura, i l'aclamada companyia de dansa La Veronal. És una adaptació avantguardista de la famosa novel·la japonesa que Yukio Mishima va escriure el 1956 amb el títol El templo del pabellón de oro, que està inspirat en la crema intencionada del Kinka Kuji, el temple del pabelló d'or de Kyoto, un dels monuments nacionals més valuosos del Japó. L'espectacle barreja la dansa contemporània amb elements del teatre tradicional japonès, com són el kabuki, el narrador i el bunraku, el teatre de marionetes. La música a l'escenari barreja instruments de corda del Japó i d'Espanya i tambors tradicionals. La veu la posa en directe la badalonina Maria Arnal, qui combina el cant en castellà i català. Segons ha explicat l'artista, ha volgut crear ponts entre les tècniques vocals tradicionals japoneses i les de tradició espanyola. Kinka Kuji es va estrenar ahir a Tòquio i serà fins al 6 de setembre. I Badalona està acollint aquest cap de setmana les finals del torneig d'eSports Valorant Champions Tour, una competició del videojoc Valorant que, a més de la vessant esportiva, també és un punt de reunió per a molts aficionats. Aquesta tarda, de fet, se celebrarà la gran final. Valorant és un videojoc d'ordinador d'estil shooter, és a dir, un joc de trets. Consisteix en dos equips de 5 jugadors cadascú, en el que en cada ronda un ataca i l'altre defensa. L'equip atacant ha de plantar una bomba a unes zones concretes del mapa i aguantar fins que aquesta exploti, mentre que l'equip defensor ha d'evitar la detonació. Aquest campionat hi juguen 16 equips europeus d'Orient Mitjà i nord-africans. Per arribar a la fase final han de disputar una fase de lliga i unes eliminatòries. A Badalona arriben els 4 millors equips que durant divendres i dissabte han disputat les semifinals i la gran final arriba avui diumenge. Hi juguen francesos com Carmin Corp, els turcs Food Sports i Fireflux, a més dels nord-americans amb seu a Europa Team Liquid. Aquest torneig també té la importància de que els dos finalistes aconseguiran un bitllet pel Mundial que se celebrarà a finals de setembre a Xangai, a la Xina.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Els deixem amb la segona part del partit. La informació local continua a bdncom.cat.
5: A partir del 7 de setembre...
11: Torna al Badalona Matí.
12: Bon dia, Badalona. Són les 8.
11: Una nova mirada a la nostra ciutat.
7: La informació de proximitat.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
7: Us esperem al 94.4 de l'FM. Badalona Matí.
11: Amb Àlex Sisó.
7: El despertador de la ciutat.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
5: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
6: El partit del Badalona Women's.
0: Una i quatre del migdia, una i quatre de la tarda. Us saludem de nou des de Bilbao. Us saludem des d'aquest estadi de Les Amas, des de la ciutat esportiva de l'Atlètic Club, on de moment a la mitja part estan empatant a un Atlètic Club i Badalona Women. S'ha avançat al minut 13 el conjunt visitant el Badalona per mitjançant Irina, després d'una gran assistència de Sònia Majarín, però el 41 ho ha empatat l'Atlètic Club de Bilbao amb un tros de gol de Pinedo engaltant una pilota morta a la frontal de l'àrea. Jordi Ferron, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Pau, molt bé, aquí esperant la segona part.
0: Doncs mira, jo per aquí ja començo a veure que les jugadores de l'Atlètic estan ja sobre el terreny de joc, reunides aquí en una rotllana amb el preparador físic, que suposo que els estarà fent una miqueta de
1: sí,
0: posada a punt.
1: D'activació, no? Quan surts d'aquest quart d'hora, a vegades, segons el tipus de jugador, aquest segon escalfament abans de la mitja part no ve malament, eh? Perquè passes d'esta ritme de partit parat 15 minuts, una miqueta d'activació. També depèn del jugador, eh? A mi no m'agradava molt que em fessin fer gaires exercicis, però bueno, ja sabem que els jugadors espanyols, jugadors espanyols són una miqueta anàrquics, però bueno, bé, sempre va bé. Algun escalfament més especial d'alguna jugadora o algun canvi que es preveu?
0: No, del Badalona estava veient com feien passades sí. Maria Llompart i Paula.
1: Sí, perquè l'hem vist a la primera part, jo crec que faltant 10 minutets ja estaven escalfant.
0: Mira, a Maria Llompart la veig amb la samarreta de partit.
1: Sí.
0: A Maria Llompart, en canvi a Paula no, eh? Però a veure, vaig a comptar quantes jugadores del Badalona, mira, és que estan saltant ara,
1: sí.
0: A veure quantes hi ha. Una, dues, tres, doncs, quatre, cinc,
1: si
0: sis,
1: la tele
0: set,
1: no,
0: vuit,
1: si la televisió,
0: nou...
1: Si la televisió no ho fica malament, Vicky Lozada
0: es canvia. Mira, crec que
1: Vicky se'n
0: va cap a... Sí, Vicky Lozada s'estan anant cap a la banqueta ja. Sí, sí. Doncs mira, que sí, que Maria Llompart s'estava preparant.
1: Mirarem a veure si ha sigut... Has vist que té... No sé si ho pots veure des d'on estàs. Té com un venatge a la cama, Vicky Lozada, potser té molèsties.
0: La banqueta em queda a l'altra punta, o sigui, em queda a l'altre costat d'on jo estic,
1: sí,
0: ara.
1: Doncs tenia un embenatge a tota la cuixa que acostuma... No és normal tenir un embenatge...
0: A l'esquerra, no?
1: Sí. No és normal tenir un embenatge tan gran a la cuixa, eh? O sigui, potser tenir algun tipus de problemes físics i no ha trobat bones sensacions, i per això jo crec que ha sigut de canvi, perquè per mi estava fent un molt bon partit. No hagués sigut la jugadora que jo hagués canviat si s'hagués trobat bé. Però es veu com es toca la cama una mica, eh?
0: Doncs el primer canvi del partit per part del Badalona Women, i comença a ajustar a la segona meitat, possessió per l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Et caduca el carnet de conduir?
13: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: La pilota endarrere per la portera, Nan Clares, buscant la pilota de llarga, ara perquè la baixi. La va baixant molt bé Campos, combinant amb Zugasti. Ara pressiona bé, ara Maria Llompart, bona recuperació, a camp contrari, la deixa per Lauri, avança bé tras Lauri, li torna la paret a Maria Llompart, i arribarà abans, una mica massa forta, i ha arribat abans Madi, que ara la protegeix sobre el córner.
1: I això,
0: pressionant Maria Llompart.
1: I això és Maria Llompart, eh? És qualitat, és més conducció, és més arribada que no Vicky Lozada, que segurament sigui més fixa, i que li ve molt bé que estigui Lucía jugant com més pivot, perquè Maria Llompart és més un verso suelto, una jugadora que té que la necessitat i la capacitat, li ve molt bé el córrer, el moure's, l'aparèixer per on ella intueix, perquè és un tros de jugadora.
0: Itzi, buscant una passada filtrada, a la mitja punta apareix Lauri, compta, que la deixa per Lucía trepitjar, i el xut, aturant en Clares, la segueix viva, Irina fora.
1: Quina llàstima.
0: El xut d'Irina, una miqueta forçat, amb la pilota sense deixar-la caure, li queia a l'esquerra, ho ha intentat fer amb la dreta, i jo crec que aquí s'ha complicat massa, i ha acabat sortint-li desviat a l'intent de rematada de... d'Irina.
1: Molt bona acció la primera, eh? I després Irina, que és molt, molt, molt dretana. L'esquerra i el cap no és una jugadora que sigui una gran rematadora amb aquestes superfícies, ja li val amb la qualitat que té amb la dreta, però que no era un remat fàcil, eh? És veritat que estava, li venia ja alguna miqueta com sortint de porteria, però molt bona acció i molt bona aturada en Clares, eh?
0: Sí, sí, sobretot la primera aturada de Lucía, que ha buscat el xuc creuat, segurament li ha sortit una mica més centrat del que ella pretenia, i la següent rematada d'Irina sí que era complicada. Compte, pilota morta ara per Campos a la frontal, prova el xut de primeres! Fora! Directament a la dreta de la porteria, defensada per Maria Valenzuela.
1: Sí.
0: Doncs així ha vingut el primer gol, una pilota morta.
1: I Pau, és un dels problemes que té quan fas una pressió tan adelantada, quan tu persegueixes jugadores I Janssen llarg a l'esquena, en aquest cas, Berta Pujada s'acompanya a Zugasti, que és el que té que fer, però clar, deixa un espai que l'ataca a Campos en velocitat i que després, quan recuperes pilota, la defensa no està ben estructurada. I per això hem vist que Campos es trobava bastant sol a la frontal de l'àrea. I com tu dius, un empalme d'aquests ha sigut el gol que ha tingut l'Atlètic de Bilbao en la primera part.
0: Reclama una falta ara Sheila en l'intent de descàrrega. No, directament crec que l'àrbitre ha aturat el partit. Reclama les assistències, però no sé si pels dos, si per les dues jugadores o només per Sheila. Perquè Sheila ha xocat amb Oguisa de l'Atlètic, però Oguisa ja és dempeus, per tant, intuïm que l'assistència és només per Sheila. Per tant,
1: sí, sembla que jugarà amb un... Sembla que s'ha endut un cop a la cara important, eh? No semblava falta, perquè jo crec que Oguiza la treu bé i amb la continuació de la jugada, quan està caient del salt, que ho arrenca per enrere, li dona amb el braç un cop al nas, que es queixa molt Sheila, al terra.
0: Doncs li tocarà jugar amb un minut menys, amb una jugadora menys, un minut amb una jugadora menys, ho diré, al Badalona.
1: I cuidado perquè es queixa molt, que no pugui ser canvi o alguna cosa, perquè el nas... No li sagna, això és bona senyal, però sí que es queixa molt de la trompa del nas,
0: Jo veig que l'estan atenent, però no veig que li estan fent, perquè tinc una jugadora a l'Atlètic Club que em tapa.
1: Sí. Mira, tenim un primer pla perfecte i li estan mirant el nas, sí, amb una gasa, per veure si està sagnant o no. Ah. Es queixa molt, es queixa molt. Ja et dic, la jugada ha sigut que ella ha vingut a rebre, com tu deies, en una acció que venia corrent cap enrere a Oguiza, que és la que realment... treu la pilota, però en la continuació del salt, amb el braç, sense despegar-lo molt, o sigui, no ha sigut una acció que pugui ser considerada falta ni res. Simplement la inèrcia l'ha donat en la cara a Sheila, que es queixa bastant, esperem que no sigui res.
0: Doncs, de moment, el partit porta ja un minutet aquí aturat, perquè s'ha aturat en el 48 i poc, i estem ja en el 49 i mig, així que deu ser important. Sí. El que li està passant a Sheila, el cop aquest al rostre que ha rebut per part de la capitana de l'Atlètic Club, Oguiza. I de moment...
1: I el que parlàvem abans, Pau, els marcatges individuals, els entrenadors rivals també coneixen moltíssim i estudien moltíssim la manera de jugar de tots els equips. En aquest cas saben que Pujadas, tant Pujadas com Cubedo, però sobretot Pujadas, s'acompanya molt, salta per fer l'1 contra 1 amb la jugadora que ve a rebre, però clar, quan tu surts de posició i tu acompanyes, deixes un espai a la teva esquena, que intenta caure a l'altra punta, en aquest cas Campos, que és una jugadora molt ràpida i molt potent, i es queda un 1 contra 1 gairebé amb Cubedo, i aquestes situacions 1 contra 1, quan tens una portera com l'Anclares, que et pot fer un llançament no molt, molt, molt llarg, però sí, bastant precís, et genera situacions de perill. Al final, què és millor, sortir a apretar, no sortir a apretar? Això no sap mai, però sí que saps que el rival t'estudia moltíssim i que també busca aquestes situacions de superioritat. I veiem com Sheila se l'estan emportant poc a poc cap a fora. Veurem si pot tornar a entrar,
0: De moment està fora del terreny de joc. Veig a quatre futbolistes... No, a tres futbolistes del Badalona escalfant, però des de que s'ha fet mal Sheila no ha sortit cap específica.
1: Per cert, Pau, tu que et veig ficat en temes aquests de lleis i de normes. Si en aquest moment fas el canvi, no has d'estar esperant un minut fora, no?
0: Exacte, si el canvi el pots fer i pot entrar la jugadora.
1: Perfecte.
0: Sí, no cal, no, o sigui, la suplent no s'hauria d'esperar un minut, en aquest cas.
1: Exacte. Jo crec que també és una manera de que els entrenadors ja comencin a treballar amb aquestes accions.
0: Quina bona descàrrega ara d'Helena Julve, camp propi. Apareix Llum per avançar metres, distribueix cap a la banda esquerra per Lauri. Lauri buscava de nou combinar amb Julve, vinguda per dins, a la mitja punta. Se li va allargar el control, però el refús se'l queda a Berta Pujadas. Segueix Berta, avançant metres, pràcticament jugant d'extrem ara Berta Pujadas. Amb darrere la pilota per Itzi, que estava guardant una miqueta més la posició després de l'excursió de Berta Pujadas. Ho intenta per la dreta el Badalona Women. És de nou amb Berta Pujadas, que arribarà fins a la línia de fons. No aconsegueix fer la centrada. Serà servei de porteria per l'Atlètic Club de Bilbao.
1: És que Berta Pujadas és una jugadora molt, molt completa. És una jugadora que en el seu moment serà, i ara també, no? Però en el seu moment era una jugadora amb un futur increïble. Que segur, crec que va tenir alguna lesió important, no sé si de genoll, ara no sabria dir-t'ho, però és una jugadora amb una qualitat, amb una característica supercompleta per poder ocupar aquesta posició de central.
0: I fent honor, en aquest cas, al seu cognom, no? Amb aquesta acció de pujada.
1: Sí.
0: Ho intentarà ara l'Atlètic Club, elaborant el joc des de la banda esquerra, és Vivi, qui jugarà amb Garasi, compta la passada en profunditat per Valero. Valero és ja dins l'àrea, pura fins a la línia de fons, prova la centrada, la refusa Cubedo, però hi havia fora de joc. Ara mateix no sé identificar-te d'aquí, si de... suposo que de Valero en l'inici de l'acció, en la desmarcada després de la passada de Garasi. Doncs serà servei de tir lliure indirecte pel Badalona Women. La posarà en joc el conjunt de Marc Ballester. Ara veiem que Maria Valenzuela no s'entenia.
1: Doncs crec, no sabria dir-te si és fora de joc. Et diria que no, però hi havia una jugadora, que és Tugasti, que estava per dintre, que trencava totalment la línia de visió de la jutge de línia i que segurament per això l'han pitat al fora de lloc, perquè Valero semblava que vingués... Pinedo, perdona, semblava que vingués des de darrere en aquesta acció, però Zugasti, que tapava la línia de visió de la jutge de línia, sí que estava en mala posició. Jo crec que això l'ha provocat aquesta confusió.
0: Mira, Sheila torna a ser dins el camp, Compta la passada buscant la incorporació a l'esquerra d'Helena Julve, que intentava trencar a l'esquena, ha acabat tallant la defensa bilbaïna. Serà servei de banda des de la banda esquerra pel conjunt badaloní.
1: Però s'ha d'insistir en això, S'ha d'insistir en 3-4 passes per la dreta i sobretot buscar Helena Julve per l'esquerra, que és una jugadora rapidíssima.
0: Molt més participativa, en sí. aquests 8 minuts de
1: És una jugadora super desequilibrant i que el Badalona Woman la necessita en la seva millor versió, perquè si ja està bé és un constant perill pel rival.
0: Minut 54 de partit, minut 9 de la segona meitat. Empat a 1 a l'Esama entre Athletic Club i Badalona Women. Servirà de banda ara l'Athletic Club a camp que defensa el Badalona, mentre l'àrbitre del partit, Maria Glòria Planés, estava esbroncant a Cristina Cubedo després d'una reacció que no li agrada, per una decisió de l'àrbitre que no li ha agradat. Comptarà pilota morta dins l'àrea, Campos, la centrada de segon pal, no hi arriba ningú. La pilota s'ha passejat per l'interior de la petita, la perseguia el segon pal Zugasti, no hi ha arribat per un pèl. No hi ha arribat per un pèl després de la centrada de Campos, en una acció que ha començat en un servei de banda en el que segurament han estat poc actives.
1: Sí, poc contundents, no?
0: Doncs mira, que hi torna per la banda esquerra l'Athletic Club, és Garasi, en posició extrema d'aturar-se perquè es queda sense camp, Garasi endarrere. La pilota per Oguiza, la capitana per dins, en Pinedo, banda esquerra, ataca l'Athletic Club de Bilbao, hi havia fora de joc. Ara a la punta esquerra, així que serà pilota pel Badalona Women. Intentaves dir alguna cosa, Jordi?
1: L'acció primera de saque de banda, poc contundents, han deixat que la pilota boti i es planti gairebé en l'àrea petita. La centrada ha sigut boníssima, només sabia que tocar-la, per sort ha tocat, però massa descontrol en el Badalona, massa descontrol en posicions, s'estan trobant masses espais l'Atlètic per poder atacar, i un altre fora de lloc que creiem que tampoc era fora de lloc, però que per sort la Linier ens ha donat a favor. I aquí veiem l'acció és repetida, com el saque bota dintre de l'àrea, passa per sobre i Anna Campos fa una centrada darrere que si l'arriben a tocar hagués sigut el segon gol. Cuidado, s'ha de tornar, ho dèiem a l'inici, a la mitja part, me preguntaves, control, perquè el Badalona des del control és quan es fa millor equip que no l'Atlètic, que és un equip que corre molt, però que no té la qualitat que pot tenir el Badalona Woman.
0: Minut 11 de la segona meitat, ho estem vivint aquí a l'Esama, ho estem vivint amb la 94.4 Ràdio Ciutat. Compte ara la passada de l'espai, arribarà Zugasti, ha hagut de sortir Maria Valenzuela fora de l'àrea per enviar-la al servei de banda providencial Maria Valenzuela, perquè es plantava ja pràcticament en un contra un la davantera de l'Athletic Club de Bilbao. Minut 11 de la segona meitat, segueix l'empat entre Athletic i Badalona.
14: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
15: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: Salandú, Lucía, per la banda esquerra, acabat arribant-hi ara Oguiza per recuperar la pilota per l'Athletic Club de Bilbao. De moment aquest tram inicial de segona meitat, Jordi, veig molt més còmode l'Atlètic que no per durant la primera meitat.
1: Sí, i tant. Jo crec que la baixa de Vicky Losada s'ha perdut, que dèiem a l'inici, no? Era la brújula que té el Badalona per donar-li control, per donar-li pausa, no? Fem un símil, seria la Patrick Guijarro del Badalona o el Pedri del Barça, aquest control de temps, no?, que necessita el Badalona per poder posicionar. Està sent una miqueta correcalles i crec que en aquest correcalles l'Atlètic és un equip que sent més còmode, perquè no té la capacitat per atacar amb pilotes controlades, perquè no té la qualitat que té el Badalona Woman, però sí té l'energia per córrer i està corrent molt i trobant espais a la defensa del Badalona Woman.
0: Sí, és que amb això que comentes, hi ha una cosa que es veu claríssima, que des del camp aquí es veu molt evident que Vicky Losada està tot el partit en gairebé entre centrals.
1: Sí, sí, totalment.
0: Ara, en canvi, la seva substituta, Maria Llompart, a mi m'està donant la sensació que està jugant més de mitja punta gairebé que sí, no pas com a primera altura al
1: No,
0: al
1: és que
0: Llompart
1: no és per jugar a primera alçada, ella és per fer el que
0: està
1: fent, és
0: per
1: arribar. Ha de ser Lucía la que ha d'ocupar aquest espai entre centrals, perquè Llompart és més d'això, més de conduccions, més de qualitat, més de darreres passades, més d'arribar a la frontal i xutar a porteria. És una jugadora molt diferent i molt complementària, perquè es complementa molt bé amb Vicky Losada. I aquest paper és el que jo crec que ha d'agafar Lucía, una mica més a darrere. Si tens a Llompart a darrere, no li treus tot el profit que pots tenir quan té la capacitat de poder arribar a l'àrea rival.
0: Hi haurà canvis ara a l'Atlètic Club de Bilbao. S'anirà amb el 10 a l'esquena Zugasti, l'única jugadora amb una estada al partit.
1: Sí.
0: I entrarà. Espera, entrarà Iribarren i se'n va també Oguiza, la capitana. Sí. I entrarà Amezaga. O sigui que els canvis de l'Atlètic Club de Bilbao, no sé si ens en pots dir alguna cosa, Jordi.
1: Amezaga és més mas madera, és córrer, potència, atacar espais, és bona jugadora, és una jugadora molt potent. Cuidado amb les pilotes a l'espai. I l'altre canvi, m'has dit l'altra jugadora?
0: Iribarren.
1: Iribarren, ara t'ho comento, que la focalitzo, però no crec que canvi molt el pla de partit.
0: Un 16 a l'esquena. No, de moment, jo la veig aquí ubicada al mig del camp, eh?
1: Jo la tinc ubicada en algun partit una miqueta més també a banda, de velocitat, d'atac espais també, donar-li entrada. Veurem a veure com es reestructura,
0: mira,
1: eh?
0: Mira, la descàrrega de Sheila apareix. Elena Julve intenta tirar la diagonal cap endins. Ha arribat. Ve Iribarren per recuperar la pilota i comptarà la passada a l'espai. I va Campos, és un 2-3. Segueix Campos, trepitjària. Campos, Maria Valenzuela, providencial, per evitar un altre gol de l'Atlètic Club sobre l'hora de partit. Uf. Com està ara aquesta segona meitat trobant les esquenes l'Atlètic Club? Perquè Maria Campos ha arrencat la moto i no hi havia qui l'aturés. Ha hagut d'arribar Maria Valenzuela després de que fes Campos una cursa de gairebé 60 metres i la pilota serà ara servei de banda.
1: Ho hem dit des de l'inici, eh? Una de les accions que tenia l'Atlètic de Bilbao per atacar les esquenes de Cubedo en Campos, perquè Campos és molt ràpida i és el que, des d'on està generant una miqueta més de perill. En aquesta acció ens ha tingut que venir, crec que ha sigut Pujades des de l'altra banda, per dificultar l'acció de Campos, que si té espai per córrer, ja et dic, era una jugadora que tenia jo a l'Eibar i és una jugadora
0: molt
1: potent.
0: Mira, compta la pilota dins l'àrea, era Pinedo que intentava controlar-la. Serà servei de banda ara perquè l'ha aconseguit refusar el Badalona. Patint de moment, eh?
1: Sí, sí, minuts d'aquest minipartit on has d'intentar que es torni a canviar la dinàmica, eh? Algun canvi, alguna pausa,
0: no?
1: Ara sobreviure, exacte.
0: Doncs la penjarà des de la banda dreta amb el servei de banda de l'Atlètic Club de Bilbao. La catapulta buscant el primer pal, compta la pilota pentinada, l'acaba trencant ara Lucía, la pilota morta a la frontal, la lluita Maria Llompart, se la intenta quedar, però el que se l'acaba quedant és Iribarren perquè hi ha hagut falta de Maria Llompart.
1: Sí, sí. I et deia, canvis molt ofensius de l'Atlètic Club, eh? Ha tret a Oguiza, que era la jugadora que et donava aquest pivot més posicional. Ara està Valero allà, però no ha sortit cap jugadora en aquesta posició. Les jugadores que han sortit és de perfil molt, molt ofensiu, molt de vertigen, molt ràpides, molt d'atac espais, i ahir Víctor Martín ha vist on està potser el punt feble del Badalona, no? Aquestes transicions ràpides a córrer a l'esquena.
0: La penjarà Pinedo, és una falta molt centrada, però molt lluny de la porteria, com per provar el possible colpeig. El que sí que serà una pilota penjada a l'olla, però veurem si aconsegueix donar-li la rosca suficient, perquè és una pilota bastant centrada, tot s'ha de dir. La penjarà Pineda, autoritza l'àrbitre contra la pilota, buscant el segon pal. La rematada de l'Andaluze l'ha acabat atrapant Maria Valenzuela, que la trenca ràpidament, la intenta posar en joc per la referència d'Irina. La pilota morta, però intentava quedar-se la Sheila, no aconsegueix connectar amb Irina de nou. La pilota ara al cel de Bilbao, intenta lluitar la Berta Pujades, ha d'endarrerir-la cap a Maria, la torna a trencar Maria, ara no hi arriba Sheila, posa el cap l'Andaluce, ara serà servei de... Deixarà que surti la pilota Maria, sí o no, sí o no, sí o no, no. Doncs sí, sí, sí, finalment amagat. Ens ha enganyat a tots, inclús a la atacant de l'Atlètic Club que pressionava, serà servei de porteria per l'Atlètic Club de Bilbao, minut 62 i mig de partit, Atlètic 1, Badalona Women 1, però... no ho està passant bé, el Badalona, sí, en aquest tram inicial de la segona
1: meitat. És que,
0: Pau,
1: si parlàvem de que una de les millors coses que tenia el Badalona era el control de la pilota, la qualitat que té al mig del camp i la pressió adelantada en camp rival que és capaç de fer, doncs estem veient que l'Atlètic li està contrarrestant molt bé perquè no s'està jugant pràcticament res per dintre, està sent tot vertigen i l'Atlètic està col·locant ràpidament la pilota a camp rival, superant aquesta possible pressió que pot fer el Badalona i que també se li dona. Tornem a dir, s'ha de necessitar el control, s'ha de necessitar que Lucía Martínez torni a agafar la pilota, que Lauri vingui a rebre per donar-li superioritat per dintre, que apareixi Irina, que Sheila se les pugui quedar i que Julve pugui
0: compte,
1: ser...
0: Compte, ara la pilota a l'espai perquè corri a més Aga. Lateral de l'àrea, posició extrem, banda esquerra, la tapa Maria Llompar, entra dins l'àrea, la centrada molt passada directament fora, serà servei de porteria per Maria Valenzuela. Ara Mesaga trencant a l'espai, sí, després d'un error en sortida de pilota del Badalona.
1: Per això, ordre, trencant a l'espai perquè Berta estava molt oberta, perquè Itzi estava molt alta. Ha tingut que ser Maria Llompar la que arribi a fer de central dret en aquesta acció. Ordre, calma, anem a col·locant-se bé i ja tornarà aquest mini partit on puguis tornar a jugar amb alegria i perdre una miqueta més les posicions. Ara s'ha d'intentar, com deies tu abans, passar aquest minipartit de supervivència.
0: Mira, bona descàrrega, Sheila, li tirarà la desmarcada Irina, bona paret, la centrada, no hi arribarà Elena Julve, ha acabat de refusar la defensa de l'Atlètic Club, serà servei de banda pel Badalona, pràcticament sobre el banderí de córner.
1: Sí, bona acció.
0: Posarà en joc Itzi.
1: Molt bona acció de Sheila, necessita això, que el Badalona que se l'esquegui, que descarregui, perquè doni temps a l'equip nostre doncs, que pugui plantar l'equip, pugui plantar el partit a camp rival.
0: Sí, i en aquesta segona part hem deixat de mencionar Irina, que l'hem sí. mencionat molt a la primera meitat. Ara està una mica... no l'estan trobant tant.
1: Sí, i això... és que l'Atlètic està plantant el camp, el partit a camp rival. Llavors, Irina és una jugadora que necessita jugar molt a dalt, és una jugadora que necessita que connectin amb ella, que la busquin, que la trobin, i en aquest cas és que diguem que el ritme del partit l'està portant. Segurament s'està jugant a el que vol l'Atlètic Club, no creus?
0: Però mira, ara que pressiona molt amunt l'Atlètic Club, el Badalona, però acaba sortint bé de la pressió Vilariño davant d'Helena Julve, li ha ficat una mica de cos i físicament ha demostrat la superioritat, la carriler dreta de l'Atlètic Club. Ara s'equivoca en la passada Pinedo, que li regala directament a Itzi a la zona de mitjos, Itzi va a terra, serà falta pel Badalona, sobre el mig del camp més o menys, i hi haurà canvis, eh? Canvis, sí. Mira, se'n va Lauri, entrarà Paula, canvi que... Bé, analitza'l tu, que ets el que saps d'això.
1: Doncs, bueno, de moment trobem a Lauri que no l'havíem trobat, ho dèiem, no? En aquesta segona part, segurament no estava sent una jugadora que havia de participar molt. Per mi és una jugadora molt important, que m'agrada moltíssim com llegeix les posicions. I entra Paula, que és una jugadora també molt ràpida, més atacant. Veurem a veure si hi ha algun tipus de variació, perquè Paula és una jugadora que segurament sigui més extrem que no... Bueno, i la veiem oberta a banda, exacte. I és Julve la que parteix per dintre, no? Crec que ara s'ha ficat una miqueta més per dintre.
0: Sí, això... Això sembla. Ha entrat Paula Sánchez, del 2005, 20 anyets, perquè és del novembre, i s'ha retirat Lauri amb 36,
1: sí.
0: Que ha demostrat estar en una forma perfecta. Jo crec que és perquè fa pilates,
1: Totalment, no hi ha cap dubte.
0: Jo crec que està tan en forma perquè s'ha unit a l'experiència de Club Pilates Badalona, on fan classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells. Tots, això sí, de la marca Balanced Body. T'ofereixen diferents tipus de classe i treballen per tots els nivells. Opcions de classes privades, instructors certificats, tot això a Club Pilates Badalona, on t'ajuden a assolir els teus objectius. Estan al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona. Doncs ara hi ha una mini pausa d'hidratació perquè s'està revisant alguna acció. Sí. Crec que des de la banqueta de l'Atlètic Club han reclamat una possible acció de vermella directa perquè sí, ja ha estès una jugadora després d'una trompada. Jo crec que reclamant una trepitjada més alta del compte.
1: Veurem, perquè no m'ha semblat res estrany. Veurem l'acció, a veure.
0: La col·legiada del partit, Maria Glòria Planes, és a la pantalla de l'FBS.
1: Si no,
0: per tant, tu hauràs de ser el meu bar particular perquè jo des d'aquí no tinc imatges, eh?
1: Pues, a veure, que ara hem ficat una imatge una miqueta més propera.
0: Hi ha una groga per la banqueta, de l'Atlètic.
1: De moment no veiem res. Una trepitjada, no, sembla, però no...
0: A quina altura?
1: No, sembla una trepitjada a baix, amb el peu.
0: Una trepitjada al
1: peu. Si no és que hi ha cap tirón de cabell que jo no puc veure, no veig l'acció... Realment no veig res estrany.
0: Aquest any, amb les estrebades de cabell, hi ha hagut un canvi a la normativa.
1: Que em sembla
0: Les estrebades de cabell, ara, si no és que hi ha un ús de força excessiva o una premeditació en la que no es vulgui disputar la pilota de cap manera, no seran vermelles.
1: I em sembla fantàstic, Pau.
0: Perquè abans qualsevol mínima estrebada ja era vermella.
1: Exacte.
0: Ara no, ara hi ha tot el ventall. O pots xiular falta sense més, pots xiular falta
1: sí.
0: amb un estat...
1: I em sembla molt correcte, Pau, perquè a vegades els defenses, moltes vegades, el que fem és intentar medir jugador, agafem una miqueta samarreta, i a vegades, si tens el cabell molt llarg, pots provocar que el tirón... El que tu has dit, si és premeditat o si és una força excessiva, em sembla fantàstic, si no és una acció una mica més normal del joc. Jo crec que no hi ha res, Sé que està traient targetes l'àrbitre a diestra i sinistra,
0: sí, a la banqueta.
1: Però...
0: No, hi ha hagut
1: I ara una altra, una jugadora, I ara acaba de treure una altra, una jugadora, sí.
0: Aquesta me l'he...
1: Amadi. Segons fica la televisió, Amadi també.
0: Sí? Doncs apuntem aquí. Doncs, home, aquesta groga... Groga, una de les centrals... I es preparen canvis, també?
1: Hi ha una trepitjada, es veu una trepitjada, però a mi em sembla... Molt baixa, molt baixa, és a ras quasi de gespa, li trepitja una miqueta el talon. No ho sé,
0: recordem als nostres oients que la reclamació per l'FBS, per així dir-ho, només la pots fer segons uns certs criteris, en aquest cas hauria de ser per vermella directa, però l'àrbitre, un cop acudeix a la pantalla per revisar l'acció, ella rearbitra la jugada. Per molt que t'hagis demanat vermella, ella pot treure una groga. Això és una diferència del VAR tradicional que coneixem tots. L'FBS s'ha de rearbitrar la jugada. O sigui, per molt que tu l'hagis cridat per un criteri, l'àrbitre pot veure que hi ha un altre criteri i castigar una altra acció.
1: Pau, jo veig una trepitjada al talon en una acció. És veritat que la pilota està una miqueta lluny, però no veig cap alçada estranya ni veig cap cosa... molt greu. Potser podia ser
0: molt,
1: una groga.
0: Es dona la mitja volta a l'àrbitre, senyala la falta i de moment s'endú la mà a la butxaca. No, doncs diu que res més. Diu que falta i s'ha acabat. I prou. Falta
1: exacte,
0: i prou.
1: Exacte. És que podria ser potser una groga, però jo no veia acció com per treure targeta vermella.
0: Doncs hi hauran canvis ara. Entrarà Nerea per part de l'Atlètic Club i es retirarà amb el 12 Garasi. Sí que hi ha un segon canvi que me l'he perdut, o sigui que m'hauràs d'ajudar.
1: Ara t'ho comentaré quan surti una miqueta aquí, vegi els dorsals i les col·loquem.
0: Perquè
1: Nerea és jugadora per jugadora, banda esquerra, és real, que realment és més ofensiva, és més extrem que no Garazzi, que Garazzi és més lateral en 4, i Nerea
0: sí, doncs,
1: amb el número 27. Suposo que serà Nerea número 27.
0: L'hem vist arribar...
1: Sí, però, clar, perquè jugava en línia de 5, llavors tens més arribada. I l'altra substitució és Campos. Veurem a veure quina és la jugadora que ha sortit del parella.
0: Doncs, home, Campos estava causant perill en aquesta segona meitat.
1: Sí, molt. Estava sent la més perillosa. Sí.
0: em sorprèn si no té alguna explicació física, em sorprendria bastant el...
1: Jo imagino que pot ser per no desfer gaire el sistema que tens. Vols donar-li més empenta? Entra Azcona, que ara te la col·loco en el...
0: Compte, compte, compte, pilota morta dins l'àrea, dins la petita, el xut i el gol! El segon de l'Atlètic Club, minut 72 de partit, gol d'Azcona. El primer que ha fet només entre el terreny de joc ha sigut marcar el gol de la remuntada, aprofitant una mala entesa de la defensa, la pilota morta dins l'interior de la petita. S'ha anat de Maria Valenzuela i a porteria avui de plaer. Ha acabat marcant el gol de la remuntada momentània de l'Atlètic Club de partit, minut 72. Es posa per davant l'Atlètic, Atlètic 2, Badalona 1.
1: Quina errada d'acció. Ho dèiem abans, quan la cosa no funciona has de fer-ho més fàcil i has de sobreviure. I una passada enrere, no sé si és de Itzi enrere, i Azcona estava allà... L'ha tret la pilota i una sessió a la portera que s'ha anticipat Azcona i que l'ha diplat i ha marcat. Errada greu en una acció on possiblement has de ser molt més contundent en defensa, no? Perquè estàvem parlant de que l'Atlètic estava de fletxita per arriba, estava de pujada, i el Badalona ho estava passant una miqueta malament. Llavors, en aquests moments que ho estàs passant malament, has de intentar ser una miqueta més pràctic, i en una acció que és típica del Badalona Woman, que és intentar reiniciar i jugar... Ha sortit malament i gol a favor de l'Atlètic, i es complica molt el partit.
0: Doncs mira, et diria que aquí a Bilbao el Badalona ha anat una mica igual que el cel durant el dia d'avui. Ha començat sol radiant, i ara la segona part s'ha anat tapant una miqueta. Ara ja no hi ha gaire sol i està tot ennuvolat. Durant la tarda aquí deien que plouria, segons l'aplicació del temps que he revisat jo. Esperem que el Badalona sigui capaç de donar-li la volta. De moment queden 15 minuts i escaig, més l'afegit.
1: Sembla mentida, les bones sensacions que ha donat el Badalona Woman en els primers 30 minuts, amb tot el que està passant, sobretot a partir del gol, i més accentuat la segona part.
0: Paula, a la banda esquerra, endarrerint la pilota per... Sònia Majarín, intenta escarregar Sheila, la puntada llarga de Sònia, diu l'àrbitre que ho ha fet ajudant-se de la mà, així que serà pilota per l'Atlètic Club.
1: Parlàvem dels canvis de l'Atlètic, Són jugadores per jugadores, mateix sistema, línia de 5, un pivot, dos mitges puntes, i els dos puntes. Sí que és veritat que jugadores més ràpides, més per un partit, com està veient, de moltes transicions, però no varia sistema ni varia, suposo, que manera de jugar. Al revés, intentaran ser molt directes per evitar que el Badalona pugui generar situacions de perill en robot tras pèrdida.
0: Ravena Azcona entre línies, la descàrrega per la banda dreta perquè aparegui Vilariño. És bona, però la centrada des de la banda dreta acaba posant el peu Sònia Majarín. Serà servei de banda pel conjunt que vesteix de blanc i vermell per les lleones de l'Atlètic Club. Minut 75. Falta un quart d'hora per arribar al 90. Perd per la mínima el Badalona Women, que ha vist com li han remuntat el gol inicial d'Irina al minut 13 amb gols de Pinedo al 41 i de Azcona al 72. Sí.
1: I veiem que massa està trobant a faltar a Vicky Losada, que és un tros de jugadora, però massa està trobant a faltar perquè se li ha anat el control del partit amb un únic canvi.
0: Mira, i canvis, se'n va Lucía, entrarà en el seu joc. Diria que Lorena, però... Sí, Lorena, sí.
1: Entra Mirari i entra Lorena. Veurem a veure com es reforma el partit, no? Veurem a John Parr, Lorena, imagino que estan al mig del camp. En aquest cas sí que és un mig del camp totalment ofensiu, que segurament sigui John Parr, Lorena i Julve. I Mirari, que entra a dalt per intentar donar-li una miqueta més d'empuje. Veurem a veure qui ocupa la banda dreta.
0: A part de la Lucía, s'ha anat Irina, dius?
1: S'ha anat Itzi, em sembla, si no m'equivoco.
0: Ah, Itzi.
1: I Lucía.
0: Sí, a Itzi no la veig. A Itzi no la veig. Doncs, per tant...
1: Veurem a veure la reestructuració que es fa ara mateix.
0: Pilota al mig del camp per Maria Llompart, obre el cercle central buscant per dins, ara bona conducció, se l'acaba quedant Sheila d'esquenes a porteria, intenta donar-se la mitja volta, l'acaba perdent, la recupera l'Atlètic Club, que intenta sortir al contracop, compta la passada llarga de Pinedo, se la intenta dur a Mesaga, el control amb el Peter, boníssim, la vaselina i el gol! Quin golaç, el tercer de l'Atlètic Club, el control amb el pit de Mesaga, és boníssim, es planta la frontal de l'àrea pràcticament sola i davant la sortida de Maria Valenzuela, la pica per sobre amb una subtilesa increïble i l'envia al fons de la xarxa. Ara sí que la cosa es comença a complicar, ara pinta negra, al minut 77 de partit, però encara queden 13 minuts més l'afegit, que serà llarg, perquè la revisió de l'FBS ha sigut llarga, a més de tots els canvis i els gols, o sigui que encara li queda temps al Badalona per intentar capgirar això. De moment, al minut 77, 3-1.
1: Ordre, Pau, ordre, es necessita totalment ordre. I dèiem a Mesaga, quan ha sortit, una altra jugadora que ataca molt bé els espais, molt ràpida, molt potent, i exactament, atacat. Jo crec que el Badalona ha fet canvi de sistema, crec que està fent una línia de 5 ara mateix, i entre en aquesta posició entre central de fixa, que pot ser Cubedo, i central dretana, que és Pujada, ha hagut aquest espai on a Mesaga ha trencat perfectament a les esquenes. Quin control de cap, impressionant el control que ha fet. Jo crec que mig gol és el control amb el cap de primeres i superant el Badalona a Maria en aquest cas, i resultat dur per lo que estaven veient i per lo que preveien que podia ser el partit abans de començar i els primers 30 minuts, però això s'ha tornat un partit de bojos.

0: targeta groga per Iribarren.
1: I em diràs,
0: minut 79.
1: Em diràs tu, Pau, però sembla que sigui la carril dret, sigui Julve, que ara està jugant una miqueta més com a carril dret, amb línia de 3, i on part Lorena, el doble pivot, mirar-hi una miqueta més a dalt, amb Sheila Irina i Paula fent el carril esquerre. Confirma-m'ho si pot ser
0: comprar
1: des del camp, perquè a vegades els plans curts, els planos curtos aquest curs de la televisió no ens deixa veure l'11 tot estampat, però jo crec que ara han fet aquesta acció, que estan en aquesta disposició al camp.
0: T'ho podria comprar, perquè sembla que Sònia està fent aquí de central esquerra, mirarà, sí. Rep Paula enganxadeta sobre la línia de pintura blanca, perquè ja no es fan de cal, com a...
1: perquè cremava i després era de llis, clar, exacte. Sí, sí, jo crec que estan així, línia de 3 i John Parry i Lorena per dintre.
0: Mira, apareix Paula ara en posició extrem, intent de fer la jugada, tallat bé ara l'Atlètic Club, ha sigut Vilariño que ha anat a terra i ha recuperat la pilota pels dominis de l'Atlètic. Compte ara Irina, que se la queda a la frontal, ha arribat per pispar-li la cartera a una defensora de l'Atlètic Club. Ho havia fet molt bé Irina, perquè ningú se l'esperava, arribat per darrere, però no ha sigut prou contundent. Se la queda Azcona. Endarrerint, intentaves dir alguna cosa, Jordi?
1: No, em deia això, que crec que ara estan els dos carrils i equip super mega ofensiu. És veritat que torna, que tan ofensiu que perds el mig del camp una miqueta, perquè tant Lorena com John Park potser una mica més, però són dues jugadores molt més ofensives que no defensives, i cuidado amb aquestes accions, perquè ja veiem com continua atacant l'Atlètic les esquenes de la defensa del Badalona.
0: Minut 80 de partit, Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Ara mateix comença a refrescar una miqueta, O sigui, us diria que...
1: Sí, sí que ha canviat molt la temperatura, eh?
0: Sí, sí, ara s'ha tapat molt, inclús ara fa una mica de vent.
1: Sí, que ara estic millor llavors... jo a l'estudi que tu al camp,
0: sí.
1: No? Molt bé,
0: no,
1: així em va bé.
0: No, a veure...
1: No, sí, sí, no, està bé, mitja part per tu, mitja part per mi.
0: Mira, va passar l'espai, arriba Sheila, dins l'àrea Sheila! Quina aturada d'en Anclares! Hi havia, però, fora de joc, jugada invalidada, no hauria valgut d'haver entrat a la porteria a aquesta acció de Sheila, fora jo per l'Atlètic Club, però això no treu que l'aturada d'en Anclares en el Mama...
1: El partit que està fent Anclares, i venia de fer un partit una miqueta d'aquella manera. Sembla fora de joc per molt poquet, però sí que ho sembla, però igualment l'aturada boníssima, com treu una mà.
0: Juga, la posarà en joc Anclares.
1: No has perdit a res, però aquí Roger i jo estem perfectes. Aquí a l'estudi, superbé, bona temperatura, genial. I tu tens fred, ho sento, Pau?
0: No, a veure, fred tampoc, però... Vull dir que comparat abans és que estava regalat.
1: Jo crec que plourà, jo crec que plourà una mica, A veure si et mullaràs.
0: Sí, cap a les 3-4 posava que plovia. Però jo espero sobre les 3-4 ja no sé a l'estadi.
1: Perfecte, jo també.
0: Ja no sé a les instal·lacions, bàsicament perquè hauria de dinar alguna cosa, si no em puc desmallar aquí en directe. Minut 82 de partit, hi ha hagut targeta groga ara per Berta Pujades.
1: Per protestar, crec, no? Perquè és un saque de banda, veritat? És massa targetes, sí, per protestar, estic veient jo potser de l'àrbitre, que està fent un bon partit, però ja hem vist... Et diria 2, 3, 4 targetes per protestar.
0: Sí, bé, la veritat que... O sigui, en aquestes accions ho veus tu més clar que jo, perquè jo ho he vist així de rebot, com li treia ja la targeta groga. La posarà en joc Berta Pujades, a camp propi, jugant entre centrals ara el conjunt de Marc Ballester. S'ofereix
1: la televisió
0: Lorena,
1: confirma
0: Lorena
1: Pujades, La televisió, sí? Confirma la targeta groga a Pujades.
0: Molt bé. Doncs mira, l'he caçat el vol aquí,
1: És un crac.
0: Puntada llarga per part de l'Atlètic Club, la corre Azcona, s'imposen al duel físic Cristina Cubedo, ara intenta baixar Julve, se la deixen darrere, la pilota per l'Atlètic, sobre el cercle central, compte la passa a l'espai, la demanava Azcona al peu, no se n'ha entès, una s'oferia en curt i l'han buscat en llarg.
1: Sí, bueno, l'Atlètic sap que atacant les esquenes és molt perillós i jo crec que ha de continuar a fer-lo així. En el cos a cos, torno a dir, les defenses del Badalona són molt potents. El problema el tenen amb tanta distància quan han de córrer cap enrere i li s'ha funcionat. Haurien de continuar, doncs, sobretot el Badalona, controlant aquestes accions perquè sobretot l'Atlètic no pugui atacar els espais i que la llançadora no tingui tant de temps per pensar, no? Que no pugui fer una passada en tant de temps per poder posar-la on ella vol. Cuidado que ha hagut un cop.
0: I així, ara està estesa a terra Mirari,
1: sí.
0: També una jugadora de l'Atlètic Club que és...

0: És Valero, però les dues ja són dempeus. Ara que no és,
1: porta una targeta també la mala l'àrbitre, no sabem.
0: Sí, perquè crec que ha xiulat la falta. I mira, ara crec que s'haurà d'anar al terreny... mira, s'ha de marxar al terreny de joc mirar-hi, perquè ara han aturat el joc per preguntar-li com era. Per tant, minut amb inferioritat numèrica per part del Badalona. Hi haurà canvis a l'Atlètic Club. Ara s'està preparant una jugadora, però no sé si el faran ara, el canvi. Sí, sí, sí, el fan ara. No està sent el canvi... Mira, no, doncs finalment li diuen a mirar-hi que no ha d'estar fora.
1: Sí, perquè també, Valero, en principi, el mateix que l'ha passat a mirar-hi, li tenia que passar a Valero, no? Perquè han caigut les dues al terra.
0: Jo és que crec que ha xiulat la falta. Sí. Llavors, mira, va revisar alguna cosa. Crec que ha demanat Marc Ballester. Marc Ballester ha sigut el que ha reclamat la targeta.
1: L'acció és una acció... L'acció és una acció normal, no he vist res,
0: Ha demanat alguna cosa a Marc Ballester, crec. Ara, si m'ho pots confirmar tu des de la realització televisiva, a veure què us ensenyen. I el que comentava, a mirar-hi no l'han fet sortir fora perquè l'àrbitre ha aturat el joc per la falta. Llavors, si no l'ha aturat per preguntar-li a mirar-hi com estava, l'ha aturat per la falta, llavors, després de la falta, li ha dit, estàs bé? Però com no l'han aturat per això i no han entrat a atendre-la, doncs no cal que surti. No sé què s'està revisant ara mateix.
1: Es pot revisar perquè li treguin targeta? La targeta
0: groga?
1: Home, es
0: pot revisar, pot haver demanat targeta vermella, però
1: no.
0: M'ha semblat que era Marc Ballester qui s'apropava a l'àrbitre per reclamar-li, per entregar-li alguna cosa.
1: Jo crec que és falteta de mirar-hi. Li pot treure groga, a mi em sembla una miqueta exagerat, perquè golpeja... Valero en llarg i en aquell moment mirar-hi vol dificultar l'acció, fica una miqueta a la planta del peu, però no sembla res.
0: I canvis a l'Atlètic Club, se'n va l'Andaluce a la central dretana i entrarà en el seu lloc Amaya.
1: Sí.
0: 86.
1: Amaya, jugadora totalment diferent, jo pensava que sortiria d'inici, molt ràpida, més baixeta, però molt intel·ligent, jugadora d'aquestes que corregeix moltes imprecisions dels rivals i que en una línia de 3 també va bé perquè és justament el contrari a Madi o a Vivi, no? Jugadora amb bona sortida de pilota i més baixeta, més ràpida. Amb aquesta línia de 3 manté el mateix dibuix que li ha funcionat molt bé, aquesta línia de 5 que és típica del seu míster.
0: La pilota a la banda dreta, ataca l'Atlètic Club de Bilbao, compta la puntada llarga de Vilariño, ha sortit ara bé Maria Valenzuela per aturar aquest intent de passada llarga de l'Atlètic Club, minut 87 de partit. Ara sí que sembla que el Badalona necessitaria o embogir el partit d'alguna manera, perquè a l'Atlètic Club el veig molt ben plantat sobre el terreny de joc.
1: Jo torno a dir el mateix, es necessita ficar el partit a camp contrari, s'està jugant molt partit.
0: Mira, la pèrdua de Maria Llompart a camp propi, regalant-li directament la possessió a Mezaga, la golejadora del segon gol. I mira, la pilota és dins l'àrea, compta la centrada, no ha arribat a rematar Azcona, que se l'ha deixat enrere. La rematada ha sigut bastant dolenta, se la quedarà Cubedo, és Sònia Majarín, que se l'ha de treure de sobre, serà servei de banda. Minut 87 i mig de partit, a punt d'arribar al 90.
1: Intentar posar, dèiem, al partit de camp rival, perquè alguna falta, algun córner, alguna saca de banda, alguna pèrdua de l'Atlètic, però si està jugant, és veritat que el Badalona té més possessió, però la possessió és en el seu camp i molt a prop de la seva pròpia àrea.
0: Sí, és que aquesta segona part, en Anclares... L'hem mencionat, diria que per l'acció anul·lada per fora el joc de Sheila i poc més.
1: Sí,
0: si és que l'hem arribat a mencionar.
1: Sí, sí. No,
0: la primera part...
1: S'ha donat un canvi.
0: La primera part quasi li gasto el nom.
1: Hem fet... La primera part parlaven de 3 remats del Badalona o 2 a... Total, és que ara porta 3 i l'Atlètic porta 12. O sigui, ha donat un canvi total de les estadístiques d'aquesta segona part a la primera.
0: Sí. La descàrrega de Sheila, deixant-la ara per Lorena, tot això passant encara a camp propi del Badalona Women. Sònia Majarín endarrerint la pilota cap a Maria Valenzuela. Maria Valenzuela en l'àrea pròpia, torna a obrir el joc cap a l'esquerra per Sònia. La capitana busca una puntada llarga sobre Irina, no hi arriba l'extrem del Badalona. Ara Berta Pujades intentava tornar a enviar-la cap a dalt, però em dóna la sensació de veure un equip partit.
1: Sí.
0: No sé si...
1: És que, és veritat que no hi ha la jugadora que pugui enllaçar més fixa, no? Tornem a dir, Lorena és una mitja punta, molt mitja punta, molta qualitat cam esquerra, molt de gol, molt bon xut, però per estar en unes posicions molt més adelantades, molt més a prop dels puntes. Maria Llompart és una interior de moltíssima conducció, moltíssima creació, que li agrada molt arribar a porteria rival, i potser falta aquesta jugadora que pugui enllaçar amb elles una miqueta més baixa, però sobretot intentar posar el partit a camp rival, encara que sigui una miqueta més en joc, una mica més directa, buscant a Sheila, intentar aproximar jugadores per aquesta segona jugada, perquè si no s'està jugant molt lluny de la porteria de Nan Clares, que com tu dius, l'hem nomenat per aquesta acció que no compta ni com tira porteria perquè era fora de joc.
0: Ah, clar, exacte. Sí, era una jugada invalidada. Berta Pujada recuperant la pilota a camp propi. Ara l'ha de protegir davant de la pressió de Mezaga. Amb complicacions. Mira, la gana per dins. Ara servei davant de per l'Atlètic Club.
1: No està sent una bona segona part, eh?
0: 20 segons per arribar al 90.
1: Molt de treball.
0: Perd de 2 al Badalona.
1: Molt de treball de vídeo aquesta setmana per intentar corregir. Sobretot... el que deia el míster abans del partit i deien les jugadores, no? El ser un equip reconeixible, i avui el Badalona, la segona part, no ho ha estat.
0: Intentava sortir ara Mirari en conducció i per caçar... Mira, 7 minuts d'afegit per caçar la sorpresa, però l'ha fet falta Valero. Agafant-la la samarreta, targeta groga per Valero. El minut 90 de partit.
1: Sí, veurem, a veure, encara tenim aquests 7 minuts de prolongació, es necessita que el Badalona Women doncs, pugui fer un gol abans possible, no? Encara que sigui una acció d'aquestes de pilota llarga, d'intentar fer una centrada, d'acumular gent a l'àrea rival per intentar generar almenys algun tipus de perill.
0: La posa en joc, Berta Pujadas intenta jugar amb Mirari, de nou amb Berta, la pilota per dins, bona descàrrega ara per Sònia Majarín, s'incorpora a l'atac, acaba obrint a l'esquerra, pilota per Paula, posició extrem, lateral de l'àrea, i s'ha deixat una miqueta enrere, tot juga a la frontal, bon, intentava tirar la paret amb Lorena, massa llarga, no hi arribarà Paula, la pilota es perd per línia de fons, serà porteria per l'Atlètic Club de Bilbao, serviran en Clares.
1: Però bueno, almenys és això, intentar col·locar el partit en aquestes accions, no? on Paula es troba més còmoda per intentar fer l'1 contra 1, on Lorena està molt més a prop de l'àrea, intentar enllaçar i ràpidament intentar fer un gol, encara queden 6 minuts i...
0: Mira, està comptant l'àrbitre, 2 segons perquè s'ha quedat porteria, mira, ho acaba fent ara en Clares, ha anat justeta, sí, una mica més i a punt de regalar-li un corner.
1: Jo crec que ho veurem molt això, perquè com que ho marquen molt a dalt, no? Ho marquen molt amb la mà, jo crec que tots s'apuraran una miqueta per fins als darrers segons, intentar doncs que apurar. Però a mi m'agraden aquestes noves regles, perquè es pugui fer el joc molt més fluid. Lo de sortir fora també m'agrada. Sí que és veritat que és difícil a vegades entendre quan és beneficiós pel que fa la falta i quan no, però es dona molt menys pèrdues de temps.
0: Ui, acaba de regalar a un córner Cristina Cubedo en defensa. Serà acció de pilota aturada per l'Atlètic Club de Bilbao. S'han consumit ja 2 minuts de l'afegit. Recordem que arribarem fins al 97. Per tant, falten 5 minuts. Som els de Ràdio Ciutat, som els de Ràdio Badalona. T'ho estem explicant aquí a la 94.4. Aquesta jornada 1, aquest primer desplaçament del Badalona a la Lliga F a Bilbao, on no estan acabant de sortir bé les coses. Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Servirà de cantonada l'Atlètic Club, ho fan curtet, la pilota a la banda esquerra, la repa Mezaga, el vèrtex de l'àrea, torna a obrir la pilota cap a Vilariño, no s'anima amb la centrada, a punt de perdre-la, tot i així segueix atacant l'Atlètic Club, jugant Vilariño, bon retall, ara la intenta canviar tota l'envia dins l'àrea, hi ha un rebot, ui, quin túnel, s'ha refet molt bé Cristina Cubedo, s'ha refet molt bé per evitar el xut de Vivi, que ha fet una acció pràcticament de davantera, Ara se la queda Cristina Cubedo, intenta trencar-la, va a terra, ha perdut l'equilibri, la recuperació després de la pressió de l'Atlètic Club és bona, se la queda camp contrari, obrint a Mezaga, la pilota cap a la banda esquerra, la centrada de Vivi a l'interior de la petita, s'ha passejat perquè ningú ha aconseguit rematar, però hi havia dins la petita més jugadores de l'Atlètic Club que no per defensores del Badalona.
1: Sí, sí, el tema, ho he dit abans i no em cansaré de dir-ho, control, i ara no es veu control, no es veu ordre, surt Cubedo molt fora, ningú li fa la permuta, es queda...
0: Mira,
1: molt...
0: nova recuperació, hi havia falta, sobre Maria Llompart, deies...
1: Es queda molt buit a l'àrea... Molt de treball perquè el bo que té això, que el vídeo t'ho ensenya perfectament i que tindrà recursos, Marc, per poder millorar, perquè venia el Badalona amb molt bones sensacions, donant sensació d'un gran equip que tenia molt clares les coses que feia per defensar i per atacar, i avui la segona part, sobretot la segona part, perquè ha començat molt bé, però la segona part s'ha diluït i ha desaparegut una miqueta del camp aquest ordre.
0: Mira, que se'n va d'excursió, Berta, pujades per la punta dreta, el refull acaba caient a Elena Julve, intenta tirar la diagonal interior, li han pispat la cartera, la pilota llarga de l'Atlètic Club, ara se la queda Cristina Cubedo, la descàrrega és bona de Lorena, obrint Sònia Manjarón, la pilota cap a l'esquerra per Paula, lateral de l'àrea, banda esquerra d'endarrerida, no, cap a Sònia, la centrada de Sònia buscant el segon pal, la lluita cap a Elena Julve, la rematada bastant innocent a les mans d'en Anclares, que ja atrapa la pilota.
1: Sí, i al final, doncs, és intentar seleccionar millor les jugades d'àrea. Si és una centrada de cap, intentar que la pilota vagi a Sheila, no que vagi a Elena Julve, que és la jugadora segurament més baixeta de les 22 que poden haver-hi dintre del camp. Aquest plan B no li ha funcionat bé al Badalona, no?
0: Mira, incorporació a Maria Llompart, la pilota a l'espai, l'intenta córrer Sheila, el control no era bo, deia Jordi.
1: Deia que aquest plan B, que el plan al Badalona, quan li surt, ho té molt clar, és un equip molt bo, que juga molt bé, que apreta moltíssim, que té moltíssima qualitat, però quan el partit es torça s'ha d'intentar millorar aquest plan B, no?, en un partit més trencat, i avui el Badalona no s'ha pogut interpretar a partir del gol de l'Atlètic, un partit més trencat no l'ha sabut donar-li una miqueta l'ordre que el Badalona necessita.
0: La posa en joc des de la banda dreta, a prop del lateral de l'àrea, Berta Pujades. El control d'Irina no ha estat del tot fi, però tindrà una nova temptativa des de la banda dreta. Ara el servei d'out, fora del Badalona. La posa en joc Berta Pujades, posa al cap Cristina Cubedo, la pilota al cel. I lluitava de nou Berta Pujades. No, era Elena Julve qui ha rebut un cop. Però l'àrbitre del partit ha dit que acció de futbol, que no hi ha hagut res. Per tant, serà servei de banda per l'Atlètic Club de Bilbao. Minut 96 de partit, un minut i arribarem al 97, un minut i 15 segons, per ser més precisos. De nou buscant una puntada llarga, la corria Irina per la banda dreta, no hi arriba. La posarà en joc l'out lateral favorable a l'Atlètic Club.
1: Important, Pau,
0: enrere de l'àrbitre.
1: Important, Pau, sí, saber si Vicky Losada té alguna cosa important o si només són unes molèsties, perquè s'ha vist que sense ell al camp l'equip doncs pateix bastant, eh? No té l'ordre que hauria de tenir.
0: Doncs ho preguntarem en el postpartit.
1: És una molt bona pregunta al postpartit.
0: Que podrem,
1: com
0: podrem
1: està
0: Vicky Losada, ell,
1: sisplau?
0: Sí, perquè la primera part hem vist, que el termòmetre sí, era el rellotge.
1: Estava, l'equip estava controlant, l'equip estava molt bé, apretant a dalt, jugant a lo que volia el Badalona Woman, no? I en canvi ha sigut el gol i després sortia del camp i s'ha desfet aquesta idea de partit.
0: Doncs la posa en joc el Badalona, 10 segons i arribarem al 97, 10 minuts i s'acabarà el partit. La posarà en joc des de la banda, Berta Pujades. Sobre la banqueta, està al costat de Marc Ballester.
1: Ara, fixa't, Pau,
0: l'escàrrega de Lorena, digues.
1: Sí, es parlava abans
0: del partit, s'acaba el partit, ara tindrem temps pel post, però s'acaba just ara aquesta primera jornada entre l'Atlètic Club i el Badalona Women, amb derrota del Badalona per 3-1 a Lezama.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Ai, Dolors. Bé, Jordi, doncs, dos Badalones completament diferents, els que hem vist avui. Una a la primera meitat, que ens ha agradat molt,
1: sí,
0: que hem dit que no ha patit gaire, que ha tingut el partit molt controlat, i una a la segona meitat, on a mi m'ha donat la sensació que s'ha vist arrossegat pel ritme del partit que ha imprès l'Atlètic i ha anat una mica a remolc. O sigui que dos Badalones, si ens quedem amb el de la primera part, sensacions positives, però clar, hem de fer una barreja dels dos i al final el resultat que compta no és com comença, sinó com acaba. I això ha acabat 3-1 amb derrota del Badalona al camp de l'Atlètic. Què t'ha semblat a tu aquest partit?
1: Jo crec que l'has donat el clau. Un Badalona, doncs, els primers 30-35 minuts ha estat bé per jugar al camp de l'Atlètic. S'ha vist un Badalona reconeixible, que volia tenir el control de la pilota, que volia fer una pressió alta, que intentava ficar el partit a camp rival, que tenia més possessió, que tenia més rematades a porta, que estava arribant molt més, però a partir del gol i sobretot la segona part, l'Atlètic ha donat un passet o dos cap endavant. S'ha vist un altre partit, un Atlètic que fins i tot, fixa't, Pau, que anava a comentar abans, que li havien criticat, una, entre cometes, que no feia, que tenia molta, li costava molt fer gols, que... I avui ha fet 3 i podia haver tingut algun més, perquè hem vist l'aquest Cubedo sota de pals i alguna acció més durant el partit. S'ha desfet l'ordre. Jo crec que el Badalona és un equip que té molt clar el que juga, que ho fa molt bé, que quan té el control de la pilota és un equip que proposa moltíssim, que roba molt bé des de l'ordre i la col·locació, i quan s'ha perdut aquest ordre s'ha desfet. Ha començat a guanyar-li pilotes a l'Atlètic a les esquenes, a jugar una miqueta més les passades verticals amb més lliure, amb més qualitat, i ha sigut un 3-1, i jo crec que diria merescut el 3-1. I hi ha una dada, sí, quan repassem les estadístiques, tirs a porteria del Badalona, la primera part, 2, en tot el partit, 3, només un. I l'Atlètic, me sembla que ha passat d'una rematada, sí, o dues, exacte, a acabar el partit amb moltes rematades, amb 12 rematades totals, i 7 a porteria.
0: Sí, la primer, o sigui, l'1-1 ha sigut la primera rematada en total.
1: Exacte.
0: La veritat que acaba la primera part amb 5, tot i que això ara ho repassarem amb les estadístiques. Ara les jugadores de l'Atlètic acaben d'aplaudir a la seva afició, les del Badalona en queden unes quantes a la banqueta, i algunes també apropant-se a la graderia per, no sé si familiars, amics... Hi ha un parell de jugadores guipuscoanes a l'equip, o sigui que podria ser que tinguin familiars per aquí a prop, o algunes que inclús hagin viatjat. Sí. Mira, de fet, són Mirari, la Dorsal 20, que és d'Espeitia, una població a prop de Donosti, i està parlant amb alguns familiars. L'altra, que també és guipuscoana, és Isarne, que és d'Ibarra, però aquesta no la tinc ubicada, no l'aconsegueixo veure. Bé, doncs tindrà feina al llarg de la setmana Marc Ballester, perquè s'ha desfet el seu equip després d'encaixar el primer gol. Fem les estadístiques, Jordi, les tens per aquí preparades?
1: Molt bé, les tinc per aquí preparades, sí.
0: Som-hi, què ens diu la possessió del partit?
1: La possessió ens diu que el Badalona ha tingut més possessió, però et diria, això ja no es pot medir, però que ha sigut una possessió en una zona del camp on al Badalona no li interessa tenir-la, era molt a prop de la seva àrea, sobretot quan l'equip anava perdent. Que si ha hagut un moment de partit on el partit estava igualat en el marcador, on la possessió s'ha arribat gairebé a equilibrar 49-51, però que després és veritat que el Badalona ha guanyat en possessió, però ha perdut en control. A vegades, justament, el que és el futbol, la possessió moltes vegades no dona el control del partit.
0: Tirs, ho comentàvem abans, hem fet abans un tastet, com anem de tirs?
1: Tirs totals a porteria, 4 del Badalona per 12 de l'Atlètic Club, que, com tu deies abans, fins al gol no havia tirat a porteria encara.
0: I en tema de corners, com ha acabat la cosa?
1: 5 a favor de l'Atlètic, que ja anava guanyant la primera part, amb un al Badalona, no?, que dèiem que li costava posar el partit a prop de la porteria rival, per treure això, no?, per treure aquests corners, aquestes faltes, tenir unes opcions encara que fos la pilota aturada de poder generar perill.
0: I anem amb la millor jugadora del partit. Amb quina jugadora del Badalona et quedes?
1: Em quedaria per el gol amb Irina. Em quedaria amb el gol a Irina perquè ens ha donat aquesta esperança. Majarín sempre és una jugadora molt solvent, que et dona moltíssim, molt consistent, bona assistència. Vicky Rosada per la importància, però si vaig quedar amb una per la importància del gol, per lo bé que ha estat aquests primers 30-35 minuts amb Irina Uribe.
0: Doncs més endavant obrirem la possibilitat que ho pugueu votar a les nostres, sí, xarxes socials, @BadalonaEsports, així que estigueu atents.

0: a la nau, que jo me n'he d'anar cap avall, a veure si que sembla declaracions d'algun protagonista del partit d'avui.
1: Perfecte, me quedo aquí parlant una miqueta. Sempre punt per robar la lluna. Doncs, bueno, què pensem d'aquest primer partit? Hem de ser sensats, eh? Primer partit, no ens preocupem, això acaba de començar, l'Atlètic és un dels... Possiblement no estigui en el seu millor moment, però sí que és un dels equips que aposta des de sempre, un dels referents de futbol femení, primera jornada, fora de casa... Però, bueno, jo crec que també ens ve una miqueta... Ens ve per poder veure que aquesta Liga F és complicada. Jo crec que tots pensàvem que el Badalona Woman, si veies els partits, era favorita... però també ens ve bé doncs, tocar una miqueta de peus a terra, no? Ens costarà moltíssim. Hi ha equips que segurament sense tenir la qualitat que pot tenir el Badalona Woman, però sí que tenen les seves armes, en aquest cas l'Atlètic ha sigut la força, l'empenta, les pilotes a l'espai, el joc aeri, les disputes... Un equip que ha fet 16 faltes per la intensitat que té defensiva, per 7 només del Badalona Woman, que potser ha d'aprendre, ho dèiem a la transmissió, no? Aquest plan B. El plan A és molt clar, jo crec que Marballester té molt clar a què vol que jugui el seu equip. El que hem vist a pretemporada dona molt bones imatges, dona molt bones sensacions. El que hem vist els primers 30 minuts aproximava bastant això que vol el míster de l'equip. Però quan a vegades, per circumstàncies que siguin, l'equip no funciona...
0: Jordi,
1: digue'm.
0: Sents?
1: Totalment.
0: Doncs mira, estem aquí amb Cristina Cúbido, la central del Badalona Women. Bé, primer de tot, fes-nos una valoració del partit, perquè la primera part ens ha agradat molt el que heu mostrat, però la segona part ens ha semblat que heu perdut una mica el ritme del partit.
2: Sí, bueno, crec que com tu bé has dit, la primera part, sense arribar a ser el nostre nivell, crec que encara i així podríem haver donat molt més. Però bueno, encara i així, pues, ens trobem en un 1-1, que al final pues, bueno, és una llàstima perquè ens adelantem molt pronte, comencem jugant molt bé, crec que amb calma, pilota, però sí és cert que després ells comencen a apretar una mica més i ahir és quan nosaltres estem una mica més accelerades amb pilota, no acabem de tindre jugades llargues i això ens fa arribar a perdre una mica el control del partit, com tu bé has dit, a la segona part, que ells al final han apretat més. I nosaltres no crec que hagi sigut un partit bo en pilota i crec que per aquesta raó al final no hem arribat a tindre més ocasions i ens han atacat tant.
3: Cristina. Sí, sí. No, Cristina, creus que el fet de que ens hagin marcat poc abans del descans ha influït? Perquè es tenia el partit supercontrolat.
2: Bueno, sincerament, jo crec que quan m'ha arribat a la mitja part estàvem prou tranquil·les. No ha sigut algo que ens hagi afectat tant. Crec que el segon gol sí que ha sigut més... ens ha afectat més perquè al final no estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. També venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
0: Ara el proper repte és l'Espanyol, dissabte a les 12, un derbi. Com afronteu el partit? Perquè no sé si vas poder veure el partit d'ahir a Eibar.
2: Bueno, tu ho has dit, és un derbi. És un derbi, volem guanyar i estic segura que serà una guerra.
0: Perfecte, doncs, les declaracions de Cristina Cúbido. Moltes gràcies per les teves paraules. Et torno a deixar sol, Jordi.
1: Molt bé. Una llàstima aquesta pèrdua de control. Jo crec que fins i tot les jugadores s'han donat compte de la clau del partit, no? M'hagués agradat preguntar-li a Cristina Cúbido si en quina part o fins quin tant per cent li dona d'aquest pèrdua de control la lesió de Vicky Losada en la mitja part, no? Si des de dintre també s'ha notat tant que ella no estava al camp com ho hem notat potser des de fora, perquè s'ha perdut...
0: Mira. Li podrem fer aquesta pregunta al Marc Ballester, que el tenim aquí.
1: Perfecte.
4: Sí, crec que és un partit de moments. Ja havíem parlat de que els 90 minuts doncs, passarien per diferents fases. Crec que entrem bé a partit, crec que ens posem per davant i sí que del minut 20 al 30 doncs s'iguala tot, i del 30 al 45 no hem estat dins el camp, hem arribat tard a la situació del presal i elles doncs ens han començat a trobar. Tot i així, el gol ve, ja havíem parlat, serien detalls, ve d'un sac de banda, no perseguir marques, i tant vas veure al descans on tot torna a començar. Crec que la segona part tornem a iniciar bé, tenim un 1 contra 1 de Lucía davant de l'Anclares, no entra la piloteta, i després sí que la segona part ja s'han anat guanyant terreny, però torna a ser un error el segon gol, i et perjudica perquè evidentment et canvia el panorama, t'obliga a anar endavant, et troben en el tercer i el partit doncs s'acaba, tot i que tenim els últims 10 minutets on estem trepitjant àrea rival, però ja no ens donava.
0: Jo et volia preguntar per com està Vicky Losada. L'hem vist sortir amb un embenatge a la cama esquerra després d'aquest canvi a la mitja part.
4: Sí, bueno, no estava al 100%, tot i així creiem que ens podria portar d'inici. Sí que pel pla de partit doncs havia de fer molts recorreguts i no ha pogut aguantar més que aquests 45 minuts, una pena, perquè al final també et dona molt ordre, molta pilota, que la necessitàvem avui i ho hem trobat a faltar, però bueno, ja està bé i es recuperarà durant la setmana.
0: Sí que per l'Espanyol podem comptar amb Vicky, no?
4: Esperem que sí.
0: I vas poder veure alguna coseta d'ahir de l'Eibar Espanyol o ho faràs durant aquesta setmana?
4: Vam estar a Ipurú amb el cos tècnic, vam aprofitar per veure els dos següents rivals, tant l'Espanyol com l'Eibar, i bueno, tenim sis dies per recuperar-nos, demà per fer net, dimarts per descansar, i a partir de dimecres treballar el partit al 100%. Sabem quin context ens trobarem, ja vam jugar contra l'Espanyol a pretemporada a la Dani Jarque, els dos equips arribem amb 0 punts, per tant buscarem aquests primers 3 punts.
0: Perfecte, Marc, moltes gràcies. Doncs les paraules de Marc Ballester aplicant una mica de tranquil·litat sobre la lesió de Vicky Losada, que ja ha dit que arriba una mica justeta i que però podem comptar amb ella pel partit de l'Espanyol de dissabte vinent, dissabte dia 5 a les 12.

0: Doncs bona notícia poder comptar amb ella, no, Pau, per la setmana vinent. Jo crec que el propi míster l'ha dit, la pregunta, ho hem comentat durant la transmissió. Ella segurament era la jugadora que podia donar una mica més d'ordre ofensiu i posicionalment defensiu. I, bueno, ha durat els 45. Esperem, doncs, això, no?, que durant la setmana pugui recuperar el to físic, perquè ja hem vist avui que potser és una jugadora massa important per l'esquema del Badalona, i si ella no està, doncs es nota moltíssim. És normal, és una grandíssima jugadora.
1: Sí, ens ho ha comentat el Marc Ballester, que ella ja arribava una miqueta justeta pel partit d'avui i que han decidit, doncs, que era vital per l'equip que pogués començar d'inici, però que els ha sorprès el ritme... Bé, no que els hagi sorprès, sinó que l'alt ritme de partit que ha posat l'Atlètic Club ha obligat a Vicky Lozada a fer un gran nombre de desplaçaments, i doncs que això ha sigut el que ha acabat causant aquestes molèsties, però que hauria d'estar disponible pel partit de dissabte.
0: És el que té aquest tipus de pressió, no? Ho dèiem a l'inici, el Badalona porta un ritme altíssim en pressió tras pèrdua, fa molts individuals de tenir que perseguir jugadores perquè elles no puguin sentir-se còmodes per poder robar en camp rival, i això provoca, doncs, que el desgast físic sigui molt alt. Quan un equip juga més tonal, doncs els esforços es reparteixen una mica més. El pla de partit era aquest, la cara del Badalona, que ho fa molt bé, és aquesta, i ha aguantat aquests 45, i una llàstima perquè no s'ha pogut trobar aquesta jugadora que pogués substituir el tempo que li dona l'Osada al partit.
1: Sí que és veritat que el canvi a la segona part, clar, doncs ha modificat, òbviament, el pla de partit dels segons 45 minuts. També t'he de dir que tot això de què estem parlant ara del canvi de Vicky Lozada, podríem estar-lo parlant al contrari, perquè ha tingut una ocasió claríssima Maria Llompart habilitant a Irina els primers compassos de la segona meitat, i hauríem dit, mira el canvi de Vicky Lozada per Llompart, el que ha acabat causant. Bé, no ho sabem, això ja és,
0: és que
1: futbol fantasia.
0: Pau, és que Llompart és un tros de jugadora. Jo pensava que anava a sortir també d'inici, segurament ja preveient que Lozada no podia aguantar els 90, per això pues, segurament estigui a la banqueta, perquè és que Maria Llompart segurament sigui una de les millors migcampistes de la categoria en arribada, en passe, en xute i en presència ofensiva.
1: Sí, però no l'hem acabat de veure còmode avui, m'ha semblat
0: sí,
1: que...
0: No, perquè faltava aquesta peça que li pogués donar amb ella la llibertat de poder moure's. Ella és una jugadora que necessita molta llibertat, necessita ocupar espais, atacar, defensar, caure a una banda. Ella és molt per impulsos, i això provoca que alguna altra jugadora ha d'ocupar aquest inici, perquè ella... fixar una jugadora perquè ella pugui ocupar els espais que deixa aquesta jugadora que fixa. No, és una jugadora que vaig tenir també, a part que l'ho conec molt bé d'abans, la vaig tenir també a l'Eiber, i és una jugadora que necessita sentir-se lliure de posicions, i per tu sentir-te lliure has de tenir alguna jugadora que et fixi més l'equilibri ofensiu-defensiu. I això segurament Lucía no l'ha pogut trobar avui.
1: Sí, que a la mitja part segurament tenia un rol més d'acompanyant de Vicky.
0: Exacte.
1: A la segona meitat li ha tocat fer de Vicky, i clar, és molt difícil
0: fer la feina que està fent,
1: que tot i que ja és veterana, al final no deixa de ser una jugadora que ha passat per Barça, sent el Manchester City,
0: un tros de jugadora de lo millor que ha donat el futbol femení fins potser l'última explosió de la generació que ve ara, però és de les millors jugadores de la història del futbol espanyol.
1: Sí, home, és un luxe poder-la tenir aquí a Badalona, perquè, doncs, home, perquè sobretot la primera part que ens ha deixat... és una jugadora aquesta que fa més feina bruta, però sempre està on ha d'estar, sempre fa la passada adequada, la passada correcta.
0: Saps que m'ha agradat molt, Pau, del que he escoltat? M'ha agradat molt que tant el míster com les jugadores eren conscients del partit que han viscut, que a vegades des de dintre no ho veus bé, però que són conscients de que la segona part no han tingut el control, però també són conscients de que la primera part ha estat força bé fins als primers 30-35 minuts. Perquè a vegades en calent veus partits que no són, ni tot és tan dolent ni tot és tan bo. Molt ben vist per Cubedo, molt ben vist per el míster, que el míster ja és més normal, però també Cubedo, que des de dintre hagi vist això, no? Que hagi parlat de una bona primera part, sense ser meravellosa, una bona primera part, i que després, justament, el que parlàvem en la transmissió, el control, han perdut el control, han perdut el partit. I sapiguent que has fallat, ja et dona la primera pedra per tornar a preparar el següent partit.
1: Sí, però tot i això m'ha agradat que tant Cubedo com Ballester han dit que no han jugat al nivell potencial que li veuen. Perquè recordo que, per exemple, Cubedo ha dit, tot i no haver estat al nostre nivell...
0: Exacte.
1: O sigui que és com que són conscients de que han fet una bona primera part.
0: Sí, sí, sí,
1: de fet,
0: sí, exacte.
1: Així ho hem anat comentant. Però que els dos creuen que tenen potencial per fer més.
0: Les sensacions que estava donant el Badalona Woman en pretemporada, sobretot el darrer partit contra un Barça B, que sempre és un Barça B, van ser molt bones. Fins i tot diria com amb l'Espanyol. Van fer, encara que es va perdre, es va fer un partit on el Badalona es veia molt reconeixible i venia de tenir sensacions molt bones. Avui doncs, les han tingut bones durant 30 minuts, 30-35, però sí que és veritat que el plan B... o quan s'ha descontrolat no s'ha sabut competir amb un Atlètic que sabies que seria això, perquè no té la qualitat del Badalona Wum per poder disputar-li la pilota i poder-li portar el control de partit.
1: Doncs ara mateix falten 2 minuts per arribar a les 4:20 de la tarda, a 4:05 de 3 de la tarda. El Badalona ha perdut 1-3 a l'Lezama contra l'Atlètic Club de Bilbao. Avui...

0: Bé, doncs ara el proper repte de del Badalona Women, Jordi, que és l'Espanyol. No sé si tu ja t'has pogut, si ja has vist alguna cosa de l'Espanyol, sí, en pretemporada.
1: Vaig veure justament, un dels partits per analitzar del Badalona Women era contra l'Espanyol. L'Espanyol és un equip que jo crec que per característiques se li dona bé al Badalona, se li pot donar bé al Badalona Women, però que a la vegada són complementaris. És un equip que no li agrada tenir la pilota, l'Espanyol, no és un equip que li agradi disputar-li el control del joc, que ells controlen a partir de la pressió també, del robo. El mig del camp de l'Espanyol no té res a veure amb el mig del camp del Badalona Women. És un equip que encaixa molt poc, l'Espanyol, és veritat que també li costa marcar, però que encaixa molt poc, acostumen a ser equips molt defensius, i veurem segurament un partit on el Badalona Women tingui el control de la pilota, el control de la possessió, però que l'Espanyol es sent còmode també cedint aquest control i defensant molt bé. Veurem, serà un partit molt interessant, també jugadores que es coneixen molt, jugadors també que he entrenat i que he vist que són importants, com Mar Torres, que segurament sigui una de les jugadores importants al mig del camp de l'Espanyol, i que és un partit on els dos rivals es troben en porteria a zero i que has de començar a sumar, queda moltíssima, això acaba de començar, però sempre es treballa amb molta més tranquil·litat quan va sumant punts.
0: Doncs això ho podrem veure a partir de dissabte vinent.
1: Com a local, 5, no, Pau?
0: A les 12 del... No, local l'Espanyol, perquè recordem que els tres primers partits els juga fora de casa al Badalona.
1: Genial. Per el tema del camp.
0: Pel tema d'adaptar l'estadi municipal de Badalona.
1: Perfecte, amb molt millor.
0: Natural, que molt millor. Han de canviar també les banquetes, m'han dit, i acabar de modificar el gimnàs i alguna coseta
1: genial,
0: més.
1: Genial, fantàstic. Així millor aprofitar que no està el camp, perquè si té que dèiem abans, no? Si s'ha d'anar a jugar, encara que siguis local, has de jugar fora de la teva ciutat, gairebé jugues tots els partits com a visitant, o sigui que molt bona notícia. Pau, com vas? T'ha donat temps a menjar?
0: Espera, m'està posant a refugi un moment, perquè ha començat aquí a caure una miqueta de
1: veus, al final et mullaràs.
0: Sí, bé, és el que hem dit, que el dia ha anat una mica com el Badalona, ha començat molt assolellat, de fet així ha estat, i després s'han anat posant negres, s'han anat tapant, i ara potser inclús em mullo una miqueta.
1: Doncs, cuidado, tens bé per agafar l'avió per tornada, tot bé, controlats els horaris?
0: Sí, de moment els horaris controlats, jo torno cap a 6:45, o sigui, torno amb l'equip, crec, o sigui que imagina't.
1: Doncs això com es porta el viatge amb l'equip? Et mola? Et dona per parlar?
0: No ho he fet encara.
1: Elles no parlen gaire?
0: No ho sé, ja ho diré a la propera transmissió. És el ganxo que deixem per...
1: Exacte, sempre periodista, jugador... I aquesta relació és difícil, eh?
0: Bé, jo crec que... Jo no tinc gaires enemics, jo. M'acostumo a portar gaire...
1: Fins que facis 4 retransmissions, 2 rajades, i els jugadors són molt vengatius. Jo ho era quan era jugador, m'apuntava el que deien de mi i després passava factures, eh?
0: Bé, doncs l'Ona, que ha començat la temporada amb una derrota a l'Esama contra un Athletic Club, que ha anat de menys a més i ha acabat guanyant per 3-1. Ara toca remuntar el vol després d'aquest inici, però això ja serà de cara a dissabte vinent, dia 5, a la ciutat esportiva de Niharke, contra l'Espanyol. El partit a les 12, però nosaltres hi serem des de mitja hora abans, des de 11:45. Tot aquí, a Ràdio Ciutat de Badalona, la 94.4, la ràdio que fa ciutat, que fa costat al futbol femení. Fins dissabte, que acabeu de tenir un bon cap de setmana.

0: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
1: El partit del Badalona Women's.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
5: A partir del 7 de setembre...
6: Torna al Badalona Matí.
7: A Badalona, són les 8.
6: Una nova mirada a la nostra ciutat.
8: Tota l'actualitat i els millors continguts.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
8: Us esperem al 94.4 de l'FM.
6: Amb Àlex Sisó.
8: El despertador de la ciutat.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
11: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
12: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
11: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
12: Fem créixer el català.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són 2:15. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
1: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
3: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llumineres. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
1: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia del velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
3: Hi ha dos combois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:17, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
6: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
7: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que en 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
0: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
1: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
3: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
1: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
3: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
8: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme.
3: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
9: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
1: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
3: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
11: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta, al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure propers anys una miqueta estar a sobre.
10: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat, a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
1: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament en una entrevista publicada aquest diumenge al periòdico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: i li ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
1: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
3: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
12: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què

0: amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
1: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
2: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris, i és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
1: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'A10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
2: La Teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de La Teva. Cugat Media, Sílvia González.
3: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, La Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, La Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, La Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
4: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
5: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering i això a mi m'encanta perquè sempre volen el millor.
3: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que La Teva manté darrere el taulell.
1: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
2: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlan.

0: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart, amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte, celebrat a la platja de Portbó, aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua, o va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
1: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
2: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, a l'acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
1: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladasau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
3: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimerà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. O sigui, gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
1: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
4: Notícies en xarxa. Esports.
5: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
5: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
6: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13 per dir amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat 2 gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyola, la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
5: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
7: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador d'aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els 3 punts, que és el que volem.
0: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
8: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant, 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini. El va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs, 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
0: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
5: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
9: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per 6a temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21, abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove, on la gran majoria provenen de Segona Federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i la importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
10: És una cosa que els he repetit moltíssim i crec que han de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebel·lia, i després també hem de tenir clar que hem de respectar el futbol al 100%.
9: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Campos Salinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
5: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
11: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, que és el primer partit, i com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip, i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer, i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
0: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro Gallec per 77-96.
5: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
12: Són una mica diferents per l'ausència de tants jugadors en les finestres, mala notícia de les sessions. Bueno, penso que el que demanem als entrenadors, que és esforç i lluita, ho han fet, i bueno, ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt contents.
5: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
0: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el CatGa Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
5: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Turlà, del CatGa, en declaracions a Sport 3.
13: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de mis jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma, pero es así, el fútbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
14: Bueno, ho hem tingut, al final fa ràbia, perquè hi ha gols molt habitables, llavors... Lògicament, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova. Ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però, hòstia...
0: I fins aquí les notícies en xarxa.
15: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui al Mirador parlem de canvis de rumb, de reinventar-se, i ho fem a través d'un badaloní que recentment ha publicat el llibre Jo tenia una casa vora el mar, i aquesta és una obra autobiogràfica on doncs, tothom que s'hagi sentit en algun moment perdut s'hi pot veure reflectit també en certa manera, no? Ell va passar del món de les finances al de la meditació. Avui ens acompanya en Pere López Prats. Què tal? Molt bon dia, Pere.
5: Bon dia.
4: Bon dia i benvingut. I aquí al Mirador el que sempre demanem als nostres convidats és que ens recomanin alguna música que per ells tingui algun significat especial o que simplement els agradi, que els acompanyi, no? I que ens permeti conèixer una mica més de la seva persona. Tu ens proposaves això.
6: Like it.

0: Aquesta és la veu inconfusible de Leonard Cohen, eh? Per què aquest tema?
1: El Leonard Cohen m'agrada a nivell personal, però aquest poema el trobo interessant, la simbologia de com ocells en el filferro, podríem dir, a la corda fluixa una mica, no? És aquesta manera d'enfocar la vida, que no hi ha falses seguretats. Per molt que ens vulguem agafar, sempre som com ocells que estem intentant no caure del filferro, del fil de la corrent, on intentem aguantar-nos, sapiguem que tot és canviant i que tenim que estar preparats per aquests canvis. En un moment donat potser caurem i llavors tenim que mirar de caure bé.
0: Molt bé. Ets llicenciat en dret, diplomat en psicologia penal i família, en psicoteràpia sistèmica, vas ser gerent de la llibreria El Drac, ets professor de Tai Chi, si m'equivoco amb alguna cosa m'avises, eh? De Qigong i també de meditació.
1: Correcte.
0: Tot això és compatible? Almenys tu ho has fet compatible.
1: No tot alhora. El que passa és que tinc molts anys. Des de que em van acomiadar del banc, que és el tema que va el detonant del llibre, fins ara han passat 38 anys. Durant una època sí que vaig compaginar la professió d'assessor mercantil i fiscal amb tirar endavant la llibreria El Drac. I això era una mica complicat, però al mateix temps va estar bé, perquè la meva part més humanista la vaig poder realitzar a través de la llibreria.
0: I ja escrivies en aquella època?
1: Escrivia alguna cosa, alguns articles de cinema, perquè ja havíem començat a fer algunes coses de cinema des de la llibreria, però, de fet, un dels motius que em decidís prejubilar-me d'assessor laboral i fiscal i de llibreter i iniciar-me com a professor de Tai Chi va ser perquè també tenia ganes d'escriure. I tot i que jo no escric cada dia ni escric d'una forma continuada, sí que necessito cert espai, no solament per escriure, sinó per esbrinar, per imaginar, per visualitzar allò que després acabo escrivint, que és la meva manera d'escriure, generalment.
0: Què va passar? Quin va ser el detonant que et fes abandonar el món de les finances, no? Fins i tot la gerència d'un establiment, per bé que fos una llibreria, no? A concentrar-te o a fer un gir en la teva vida, no? I a dir, vaig apostar per la meditació, pel Tai Chi.
1: Hi van haver dos temes que jo crec que van ser bastant determinants. Per una banda, estava acabant la formació de teràpia sistèmica. I a la teràpia sistèmica t'observes molt a tu mateix. Per altra banda, amb una molt bona amiga, la Teresa Prades, vaig estar treballant també el tarot evolutiu d'Alejandro Jodorowsky. Hi ha una carta molt curiosa, és com una torre que es derrumba. I sembla que té que ser una carta perillosa, perquè la torre està caient, no?
0: I implica canvi.
1: I, però això implica canvi, efectivament, no? Jo crec que aquests dos detonants em van fer entreveure que estava massa enamorat del meu personatge de llibreter, d'assessor d'economia social, i que havia arribat el moment d'assumir aquests canvis. I, de fet, tenia moltes ganes d'ensenyar més Tai Chi i Qigong i d'escriure, també. Va ser tot plegat. No és una cosa massa conscient. Ara sembla que ho vaig racionalitzar molt i, de fet, són coses que passen molt a nivell emocional. El que passa és que, encara que sigui a nivell emocional, està bé que el filtre de la ment hi sigui, per no prendre decisions massa prematures, però en el meu cas crec que va ser el moment oportú.
0: Avui ens porta a parlar amb el Pere la publicació d'aquest llibre. Jo tenia una casa vora el mar, no? Quan t'he vist, t'he mirat i he pensat, aquesta portada del llibre em ressona i de fet és la mateixa imatge que portes impresa a la samarreta, que avui vesteixes.
1: Sí, el que passa és que hi ha un petit canvi. El llibre jo tenia una casa vora el mar, quelcom que s'ha perdut. I la casa és el símbol de tota una vida que s'ha esfondrat, que és el que em va passar, en certa manera, quan em van acomiadar del banc. La samarreta que porto, que és la samarreta que regalem amb la compra del llibre, ja posa una cosa una mica diferent.
0: La nostra casa
1: vora el mar. Ens hem tornat, d'alguna forma, a vertebrar a nivell personal. Per això, amb el llibre, regalem la samarreta. Aprofito per comentar que el llibre es pot trobar a la llibreria Mitja Mosca. Els hi estic molt agraït, perquè a mi no em coneixien massa, i com a escriptor menys, i van tenir la deferència d'agafar el meu llibre. I si algú compra el llibre a la llibreria Mitja Mosca, que es guardi el tíquet de compra, perquè amb el tíquet va la samarreta que tenim en el local, per no omplir la llibreria de samarretes, però tenen dret a aquesta samarreta.
0: Que és el mateix establiment on hi havia hagut el Drac, o a tocar?
1: Les noies de la llibreria Mitja Mosca, la Carla i la seva germana, estan al costat.
0: Just al costat,
1: just al costat.
0: És curiós,
1: em fa molta il·lusió que allà hi torni a veure una llibreria, efectivament.
0: Parlem de Jo tenia una casa vora el mar. Aquest és un llibre autobiogràfic. Què hi expliques?
1: Un 20% d'autobiogràfic.
0: Un 20%.
1: Tot el que més ja no té res a veure amb en Pere López. El personatge que explica el llibre, o que explica la història, que és el Rafael Hermoso, pot tenir un 20% de coses d'en Pere López. Tot
0: què li
1: de
0: passa
1: més és
0: en Rafael Hermoso?
1: El Rafael Hermoso té, en certa forma, un enfrontament amb un amic seu, que a més és el seu cap. Per tant, tenim un segon conflicte, que és l'enfrontament entre dos amics. Aquest segon conflicte ve provocat per un primer conflicte, que és d'alguna forma una dicotomia entre dos models de ciutat que es comencen a poder vislumbrar a la Barcelona de l'any 87-88. Ja està sorgint el que serà la Barcelona Olímpica, i, però d'alguna forma podem entreveure la Barcelona de la Diagonal cap amunt, a on jo treballava en els serveis jurídics del Banc de Bilbao, en el llibre La Banca Àngelus, i la Barcelona de les classes populars, dels barris, de la gent més humil, que jo situo a Nou Barris, arrel d'una diligència d'embargament del protagonista, de Rafael Hermoso, que sent una gran fascinació pel seu cap, que també és un personatge molt atractiu, encara se sent més fascinat per les dues persones a les que té que embargar. Dos germans pobres com una rata, que malviuen d'un petit negoci a Nou Barris, però extraordinàriament cultes. A partir d'aquest moment, l'enfrontament entre Rafael Hermoso i el seu cap, el Borja Roncalli, està servit. Però després hi ha un tercer conflicte, que són els conflictes interns del protagonista amb ell mateix, que és el que sorgeix més a la segona part de la novel·la. Per tant, estem parlant de tres conflictes, bàsicament.
0: I la casa, aquesta casa que se'ns presenta en portada, que ara tu també ens parles a través d'aquesta casa que torna, diguéssim, a reconstruir-se, no? Què és el que representa?
1: La casa representa el món que en un moment donat es pot esfondrar. També simbolitza, retornant a la cançó de Leonard Cohen, aquesta precarietat de la nostra estabilitat. L'estabilitat és molt fàcil que es perdi. Jo, quan treballava al banc, pensava, tinc una feina estable, m'agrada més o menys la meva feina, per tant, la meva vida laboral està molt ben enfocada, i això, en un moment donat, pot canviar com un mitjó. Amb la casa passa això. Eh? Jo tenia una vida que semblava que estava molt ben muntada, i resulta que no ho estava tant. Encara que el personatge això ja ho intueix, diverses vegades diu que té com un mareig, com un vertigen. Aquest vertigen és d'alguna forma un avís de que la seva vida no té unes bases massa sòlides. I després és el que té que revisar.
0: De fet, no sé si creus, no? Que ens busquem massa enfora quan ens passen situacions de canvi, no? I ara faig referència a aquesta carta, no? Una mica del tarot que també doncs, citaves tu abans, en lloc de mirar-nos endins, no? I això també ens frustra més.
1: El que passa és que la societat ens invita a mirar cap enfora, a jutjant els altres, enfadant-se quan algú ens diu que no amb algun tema que nosaltres volíem assolir. Aquesta mirada cap endins és producte moltes vegades d'una crisi personal. Llavors la vida d'alguna forma t'obliga a parar-te i a iniciar aquesta feina d'introspecció. En aquesta feina d'introspecció moltes vegades hi ha una persona que ens està ajudant. Llavors, possiblement, lo important és si apareix aquesta persona, que sempre acostuma a aparèixer, que en siguem conscients i escoltant-se-la. Que pot ser un psicòleg, pot ser un amic,
0: pot ser un mestre de meditació
1: meditació disfressat, perquè la novel·la, la persona que la segona part de la novel·la, les últimes 40 pàgines, apareix, en teoria no és un professor de meditació. En teoria és algú que està allà, no diré per què, perquè explicaria massa a la novel·la, i que ofereix aquest tema. Hi ha unes quantes persones que el van seguint, i Rafael Hermoso el va seguint. Aquí és on comença a reconstruir-se a nivell personal, amb aquesta mirada que comentaves, amb aquesta mirada cap endins.
0: Què t'ha portat a tu, Pere López, aquest coneixement, no? Aquesta mirada sistèmica, integral d'un mateix, que després imagino que s'ha reforçat també amb tots aquells coneixements, no? A través del Tai Chi, del Qigong, de la meditació, que una mica uneixen aquesta mirada física a través del moviment amb la més emocional o mental, no?
1: Uns anys després de que m'acomiadessin del banc, quan ja portava uns anys treballant a l'assessoria que vaig muntar amb excamarades de Bandera Roja, molt estimats, em vaig donar compte de que encara em faltava alguna cosa. I cap a l'any 92-93 vaig apuntar-me a un curs de meditació una mica per curiositat. Moltes vegades les coses les he fet per curiositat. Quan vaig començar a fer Tai Chi també. Però aquesta curiositat és intuïtiva. intueixes que et falta alguna cosa, jo sóc molt buscador, uh-huh. i llavors vaig trobar una persona que feia uns cursos de meditació a Vallcarca, i ara li comentava a la teva companya Tuti, que ell, amb el curs, que cobrava molt poquet, et regalava un llibre. I el llibre es deia, vostè pot ser més feliç. Feliç. No et deia el camí cap a l'autoconsciència, el camí cap a un estat superior de consciència. Uh-huh. Era un títol molt més senzill, però per mi és clau el tema, la felicitat. I aquesta felicitat, moltes vegades, no la tenim que trobar cap enfora, sinó que la tenim que trobar uh-huh. cap endins. Després, la projecció cap enfora també és important, perquè a mi la vida m'encanta. I guanyar-me bé la vida, penso que està molt bé, que no és cap cosa negativa. Però la verdadera felicitat tindrà que anar acompanyada d'aquesta introspecció, d'aquesta mirada cap endins. Mm. I la meditació és una eina molt poderosa.
0: I si el que hi ha dins no ens agrada? És aquesta la por que tenim?
1: És que això passarà. Això passarà segur. Mm-hmm. Quan mirem cap endins, veiem les parts més fosques que tenim. El personatge de la novel·la està enfadat amb el seu excap, està enfadat amb la seva família, està enfadat amb moltes coses. A través d'aquest procés d'introspecció es mira més cap endins i també veu que ell també té aquestes parts fosques. Ser capaços d'aguantar aquesta mirada cap a les parts ombrívoles que tots tenim és el primer estadi per començar a canviar. Mm-hmm. Si no, no ho farem. Si no, donarem les culpes a algú altre. Mm-hmm. Però no assumirem la responsabilitat de la nostra vida.
0: I això ens atorgarà més llibertat? Ser-ne conscients i poder decidir els nostres propis canvis?
1: Sí, perquè d'alguna manera deixarem de dependre. Una de les coses que treballo molt cap al final de la meditació, i ho situo molt a la zona dels ronyons, que és on podem donar aquest cop de ronyons que de vegades es comenta amb alguns esports, és el que ens pot permetre evitar les dependències cap a un possible estimulant, cap a un antidepressiu, cap a una persona amb la que ens arrepengem i passem a assumir que la responsabilitat de la nostra vida la tenim nosaltres.
0: Com està funcionant el llibre, no? Una mica, quin és el feedback també del lector?
1: M'estic trobant amb una sorpresa, que és que la gent, en general, com la gent que me l'ha comprat i que m'ha comentat alguna cosa, l'ha llegit molt ràpid. Quan les llegeixen molt ràpid, els invito que en algun moment, d'aquí un any o dos, o quan d'aquí un temps el trobin a la llibreria, el rellegeixin amb una mica més de calma. Uh-huh. Però, per altra banda, em complau que el llegeixin ràpid, perquè el que em comenten és que no l'han pogut deixar. Llavors, això em fa pensar que el ritme de la novel·la l'hi ha encertat. Uh-huh. Des del dia de la presentació se m'ho van comentar i crec que és una de les coses que pot atraure.
0: Entenc que és la teva primera novel·la.
1: És la primera novel·la, perquè les coses que havia escrit fins ara era assaig. Havia escrit un llibre de contes, Siete cuentos erótico-taoístes, el vaig escriure en castellà perquè està escrit en clau portenya, el narrador representa que és argentí, tot el llibre té un toque a ritme de tango gairebé, però eren contes, i no és el mateix escriure un conte que escriure una novel·la. Escriure una novel·la realment és molt complexa, és molt més complexa.
0: I no sé si ja treballes amb la idea d'escriure algun altre llibre, alguna altra novel·la, si tindrà continuïtat aquest Jo tenia una casa vora el mar.
1: Estic començant a escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que ja la situo a Badalona. Uh-huh. En aquest llibre Badalona surt de refiló. La segona part, Rafael Hermoso estarà a Badalona. Però no m'agrada gaire parlar-ne del que estic començant a escriure, perquè això no vol dir que l'acabi, ni que tingui força, ni que arribi a publicar. Ja en parlarem. Però bueno, si segueixo escrivint, el que ara tinc en el cap és escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que tindrà un altre títol.
0: Que no sé si serà la nostra casa vora el mar.
1: No.
0: No, tampoc.
1: Però estaríem aquesta línia.
0: Molt bé. Doncs, Pere, preparat per sotmetre's al nostre qüestionari del Mirador?
1: No sé, sí, estic preparat. Estic com un ocell en el filferro, com deia abans. Però ho intentarem.
0: Molt bé. Aquest filferro no és molt ardent. Què no és en Pere López Prats? Què no et defineix?
1: Crec, modestament, que no sóc una moneda falsa. Mm-hmm. Que en aquest moment, entre el que faig i el que sóc, hi ha una bona complicitat.
0: Mm-hmm. I què sí que és? Què és el que et representa?
1: Una persona amb il·lusions, amb objectius, amb projectes.
0: Mm-hmm. Què t'hagués agradat ser?
1: Quan tenia 16-17 anys, m'hauria agradat ser actor de teatre.
0: No n'has fet mai de teatre?
1: Ni fet. En aquesta època em vam estar fent amb l'Harmonia Rodríguez, que era una persona molt interessant. Després vaig estar fent diversos cursos de teatre en el Centre Cívic del de la Vila, i m'ho vaig passar molt bé. tot això m'ha servit. Uh-huh. El que passa és que en aquest moment no en faig perquè ja faig moltes coses. Uh-huh. I per tot no hi ha temps. I és una possible vocació que va quedar molt enrere.
0: Un somni realitzat?
1: Que tingui salut i consciència, aquest any fa 19 anys.
0: Uh-huh. Aquí a Badalona, eh?
1: A Badalona, en una associació de caràcter local.
0: Un somni per realitzar?
1: El primer llibre que vaig escriure es deia Badalona cap al Cazi. La fàbrica que s'anomenava Companyia Auxiliar per al Comercio i la Indústria.
0: La, la que ha tingut més pretendents a la ciutat i menys usos, segurament, en els últims anys.
1: Sí, però jo realment no vaig ser profeta a la meva terra. Vaig escriure un projecte, va ser el meu primer llibre, Badalona cap al Cazi, i realment ni les autoritats del moment ni tampoc la ciutadania de Badalona em va fer gaire cas. Però segueixo pensant que era una molt bona idea, que el Cazi tindria que ser un centre d'art, perquè el barcelonès, en general, no va sobrat de sales d'exposicions.
0: D'espais culturals, eh? A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: A la mort no li tinc por, i a la vida tampoc li tinc por, però li tinc respecte, potser massa. Potser me la tindria que prendre no tan en sèrio.
0: Uh-huh. Amb què aniries a fer un cafè?
1: Amb alguna persona vinculada al món del periodisme, que m'aportés coses a nivell d'entendre la realitat que està passant que jo no he sigut capaç de veure. Si haig de dir un nom, el nom que em venia aquests dies és el de la Milagros Pérez Oliva.
0: Uh-huh. I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Amb les 3, 4, potser 5 persones que van perpetrar el meu acomiadament del Banc de Bilbao, si és que encara estan vius, perquè ha passat molt de temps.
0: Un llibre... Guerra... És difícil que demani per un llibre quan tinc aquí al davant el que jo tenia una casa vora el mar.
1: No, no, anem a buscar d'alguna forma la gran literatura. Per mi el llibre que he rellegit més i que potser m'ha marcat més és Guerra i Pau, de Tolstoi.
0: I una pel·lícula?
1: Tinc dues que no sé mai quina triaria, perquè a més no tenen res a veure. Casa Blanca o qualsevol pel·lícula del Bogart, quan encarnava el personatge de Philip Marlowe, la mirada trista, enigmàtica de Bogart, desencantada, de l'home en certa manera desencantat, i El Gattopardo, de Visconti, o qualsevol pel·lícula de Visconti, de la segona època, sobretot.
0: I ja per acabar, un lema de vida.
1: Sigues fidel a tu mateix.
0: Molt bé, buscant aquesta honestedat, que deies que en aquestes alçades doncs, et sembla que ja has aconseguit conciliar. Eh?
1: Una mica.
0: És que no és pas fàcil ser honest amb un mateix, eh? Segurament és el repte, un dels reptes més grans de la vida. Acabem el Mirador, tal com l'hem començat, amb música, amb un altre tema que ens proposaves tu, en aquest cas d'Eric Clapton. No sé si recordes el nom de la cançó.
1: River of Tears. No, el meu anglès és molt dolent, eh?
0: Per què aquesta cançó?
1: L'Eric Clapton té aquesta cançó i alguna altra, sobretot Lágrimas en el cielo, que són molt útils quan tens que fer un dol. I fer un dol és necessari. A mi em costa molt plorar. I quan feia teràpia sistèmica m'ho deien, és que no plores, és que et costaria, et aniria molt bé de vegades deixar-te anar. I aquí crec que l'Eric Clapton, sobretot amb Lágrimas en el cielo, però també amb River of Tears, ha ajudat a molta gent a fer un dol.
0: Un dol, eh? Sovint que passem de puntetes per aquests processos que són dolorosos, però que a la vegada necessaris i reparadors, segurament. Pere López Prats, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I fa tot just 3 dècades, el 30 de novembre de 1995, la ciutat romana de Baetolo va ser declarada com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'obertura de l'expedient, l'any 1983, i fins a la declaració oficial, van passar 12 anys de tràmits. L'antiga Baetolo, ubicada al barri de la Vila, conviu en l'actualitat amb noves edificacions. Avui volem conèixer què ha suposat per la ciutat aquesta declaració del jaciment romà com a vecín, i també quin impacte té en la societat d'avui dia. Ens acompanya la tècnica del Museu Clarafont, arqueòloga. Què tal? Molt bon dia, com
3: molt
2: estàs?
3: Bon dia.
2: Què diu la documentació sobre com es va viure la petició perquè Baetolo fos considerada vecín, no? Va ser una aposta de ciutat, aquesta?
3: Sí, clarament va ser una aposta de ciutat. Hem de tenir molt en compte que la ciutat romana de Baetolo es coneixia des de feia molts anys, és a dir, els estudiosos de finals del segle XIX ja sabien perfectament que cada vegada que hi havia obres es trobaven restes d'una ciutat romana que era perfectament coneguda, però totes aquestes reivindicacions sempre han sigut molt, molt presents, no? Uh-huh. Fa poc, amb el centenari del Centre Excursionista de Badalona, vam poder fer una exposició, una petita mostra en què explicàvem l'inici d'aquesta agrupació, de fet l'agrupació excursionista de Badalona, que tenia una secció d'arqueologia i història que justament eren promotors de demanar tant a l'Ajuntament com a propietaris en els llocs on se sabia i es veia, perquè tenim fotografies que es veia, com anaven emergent les restes de la ciutat romana, no? I amb la voluntat, sobretot, de conservació del patrimoni, que en el fons és de tots, mm-hmm. i d'un cert coneixement científic, no? Perquè l'arqueologia a Catalunya, com a metodologia, com a ciència, la podem traçar clarament a partir dels anys 20 d'aquest segle passat, del segle XX, doncs tenien tots aquests interessos, no? de com Empúries, no? Que era el gran exemple, doncs permetre conèixer la ciutat. Això, el descobriment de les termes també va ser molt important, no? El 1954-1955, la construcció del museu, i per tant tot això va culminar després de passar per uns anys de les grans transformacions al final del franquisme, en què havien vist tota aquesta gent i els seus deixebles com es construïa, començant a aparèixer màquines que destruïen la ciutat romana sense fer-hi res, va culminar que entre el 1977-1979, que es va recuperar l'espai que avui en dia és Fonicussó, és el museu, uh-huh. que va ser una gran victòria de la societat civil, i la petició de demanar una incoació per fer bé cultural d'interès nacional la ciutat de... el jaciment arqueològic de la ciutat de Baetolo. De fet, heu de pensar que, a més, era un moment de grans expectatives. El museu començava a estar format en gran part amb gent que havia sortit de la formació de la universitat, que fins aquell moment no havia sigut així. Per tant, es començava a professionalitzar tot un sector que permetia, doncs, poder posar els fonaments per això, no? Per conèixer i conservar el gran llegat que tenim. Hem de pensar que ciutats romanes, jaciments arqueològics urbans, perquè evidentment n'hi ha que són en àmbit rural o fins i tot Empúries, no? Podríem mm-hmm. considerar que no és pràctica, no és urbà.
2: Estret, no?
3: Exacte,
2: per exemple,
3: sí.
2: Que, clar.
3: De béns culturals d'interès nacional d'època romana n'hi ha dos, un és Tàrraco, mm-hmm. que té tota la ciutat, és vecín, i l'altre és Baetolo, que té l'àrea de protecció molt, molt marcada. Justament per això, perquè quan es va fer l'àmbit d'actuació d'aquest espai protegit, era el 1983, coneixíem relativament la ciutat romana, i avui en dia sabem que no només ocupa tot allò que tenim protegit com a bé cultural d'interès nacional, sinó com hem vist últimament,
2: no?
3: Sí, les últimes dècades, com evidentment una ciutat romana no és un bolet, no? I té una sèrie de àrees suburbials, residencials, uh-huh. viles, que s'escampen per tot el territori.
2: Quin és l'abast d'aquesta àrea de protecció del vecín?
3: L'àrea de protecció
2: estricta... Ens hem d'imaginar només el que
3: l'àrea de protecció estricta
2: s'exposa sota el museu?
3: No, L'àrea de protecció estricta del jaciment, uh-huh. és a dir, que té una normativa específica, està delimitada per Francesc Layret entre Martí Pujol i president company... Bueno, no, perdoneu, és Riera Matamoros. Ho dic una mica així, uh-huh. perquè fa una forma una sí. mica estranya. Aquests dos carrers, exacte, aquests dos carrers que s'extenen, no? Martí Pujol i Riera Matamoros, fins a arribar més enllà de l'autopista, justament per això vam poder descobrir les restes del lateral, uh-huh. quan s'estava fent el vial lateral, i anirien una mica més amunt, més o menys a l'alçada de l'Albenis, de l'Institut Albenis, per fer una mica de referències, uh-huh. no? Aquella zona del Pompeu Fabra, per fer una mica de referències que la gent li sigui potser més fàcil ara mateix, uh-huh. sense un plànol a la mà.
2: Camps on hi havia vinyes en aquella
3: Exacte.
2: Època. No?
3: Clar, hem de pensar que pràcticament no estava tot construït i sobretot bueno, la part més propera. No? Uh-huh. Aquest és el límit estricte, que és el límit del vecín. Després, evidentment, sabem que la ciutat romana s'extén molt allà i més o menys tot podem considerar. Després podem fer una valoració de què vol dir aquesta afectació, mm-hmm. però crec que tots entenem que si una vila romana no està dintre l'espai protegit, però està a tres carrers més enllà, té el mateix valor cultural, documental i de patrimoni.
2: O fins i tot quan Encara es va que... fer la parada de metro de Pompeu
3: exacte.
2: Fabra, no? Allà
3: exacte.
2: També l'illa Freguera van emergir.
3: Exacte, Pompeu Fabra estava al límit. Llavors, com que estava al límit, es guia per unes altres directrius i unes altres protocols d'actuació, i això va fer, evidentment, perquè era una estació de metro i aquí entraven moltes altres temes més d'ús i de necessitats de la pròpia de població
2: actual, no?
3: però sí que és veritat que si hagués sigut dins del vecín hagués anat d'una altra manera, segur.
2: Perquè els límits oficials, no, del, diguéssim, l'espai protegit no s'han ampliat malgrat l'evidència arqueològica que ara comentàvem, no? Capítulos estem més enllà, i no sé si podria ampliar-se en un futur o el temps, diguéssim, corre a la contra.
3: A la contra no, perquè sempre hi ets a temps d'intentar-ho. Jo crec que fins pràcticament als anys 2000-2010 teníem molt clar que on hi havia més ocupació romana, on sabíem que havíem d'esmerçar tots els esforços, era l'àrea del vecín. Hem de pensar que ser un bé cultural d'interès nacional no és l'única eina que tenim per poder protegir el patrimoni. Hi ha altres figures que, si funcionen, uh-huh. també ens ajuden. I ara una mica estem treballant així, és a dir, quan s'actua dintre aquesta àrea protegida, qualsevol actuació, nosaltres hem de ser coneixedors, l'Ajuntament i el Museu i la Generalitat de Catalunya, es fa una actuació preventiva, és a dir, quan creiem o fem la valoració que pot haver-hi una afectació, es fa una intervenció, que això no vol dir que es pari l'obra, que duri molt de temps, no.
2: Això en el cas de noves
3: Depèn
2: obres,
3: de moltes,
2: eh?
3: Moltes coses, no, reformes o petites uh-huh. actuacions també s'han de valorar. I això ha fet que, evidentment, coneguem molt bé la ciutat i veiem que realment els límits que es van posar, que ja tenien un marge perquè la ciutat creixés, ens n'hem adonat que aquests límits són els propis de la ciutat, mm-hmm. perquè la ciutat era més gran del que...
2: Penseu
3: que el 83
2: es, pensava,
3: es considerava, no? que la ciutat tenia 7 hectàrees i ara sabem que en té 14, o sigui, és el doble. Mm-hmm. Per això se'ns ha quedat curt el límit de protecció. Clar, si tots fóssim conscients de la importància d'aquest patrimoni i totes aquestes figures de protecció servissin, sí que podríem tenir un control absolut sense la necessitat imperiosa d'ampliar aquesta àrea de protecció, perquè evidentment comporta una sèrie de documentació, una sèrie de passos que evidentment doncs, tenen un control molt més exhaustiu des de l'Ajuntament, al Museu de la Generalitat, que no passen, o sigui, no fan servir els mateixos protocols, no? Uh-huh. en altres espais, tot i que també està controlat i anem fent. Jo crec que és el moment, i de fet amb la Generalitat s'ha parlat alguna vegada, de si caldria ampliar aquesta àrea de protecció. Jo crec que de moment encara tenim sobre la taula estudiar si això es farà o no, però el que sí que és important és que, independentment de que es faci o no, tots siguem molt conscients doncs, que aquest patrimoni, és a dir, les obres noves, en llocs, per exemple, cada vegada s'està urbanitzant més, tota la part que ens quedava de serralada, no? Uh-huh. O espais que són potser més industrials, per exemple, això ens ha passat al barri de Coll i Pujol, que no està protegit.
2: Amb l'àrea de l'Estrella.
3: Exacte, l'àrea de l'Estrella, la nova construcció que s'ha fet Anselm Clavé amb Coll i Pujol i la plaça Alcalde Xifré.
2: Què passa si allà amb una nova construcció et surten, apareixen restes, no? De quina manera el propietari ha d'actuar, no? Estem parlant en un
3: sí,
2: espai
3: en un lloc
2: que queda...
3: on no sabem que hi ha restes i queda fora l'espai protegit.
2: I després et faré aquesta mateixa pregunta dins de l'espai, no? Quines són les tramitacions que un ha de fer, si hi ha ajuts o no?
3: En aquest cas, quan... tal com determina la Llei del Patrimoni Cultural Català i la legislació de l'Estat, sempre que trobes restes arqueològiques, sigui de l'època que sigui, abans de 24 hores has d'avisar a l'autoritat competent, que en aquest cas seria l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
2: Si no, estàs contravenint la norma, està clar.
3: Exacte.
2: I per tant pot ser sancionat.
3: Sabem perfectament que no hem rebut mai cap trucada que ens informi d'això. L'únic cas...
2: I això es fa sospitar,
3: Bueno, sí, és bastant sospitós. L'única vegada que s'ha trucat per avisar va ser justament ara fa 2 anys, en una promoció pública, de fet, que portava l'Incasol, que són aquests pisos que s'estan fent justament a Sant Crist, en què ens van avisar que hi havia hagut un esfondrament i que no sabien què podia ser. Vam anar i vam veure que era un refugi antiaeri, que justament en vam parlar fa poc al museu. És l'única vegada. En canvi, aquells llocs que sabem, perquè justament aquests estudiosos que parlàvem al principi, no, als anys 50 sí que es coneixien molt bé el terreny i la ciutat, i quan encara no estava urbanitzada l'havien patejat tota, que sabem que hi havia restes de viles o d'estructures romanes, i hem aconseguit poder fer una actuació preventiva encara que no tenia una protecció específica, sempre hem trobat restes. Per tant, això augmenta una mica aquesta
2: sospita, sí, no? De que hi ha una infrainformació.
3: Exacte. En principi, si tu ets un propietari, un constructor, i trobes restes i no avises, però algú et veu, és una parada immediata de l'obra, són sancions, que això pot arribar, diguem, als casos més extrems a anar als tribunals. Però en aquest cas és la Generalitat que para les obres immediatament i que inicia les sancions al constructor, i igualment té l'obligació, com marca la llei, de fer aquesta intervenció preventiva.
2: En què consisteix aquesta intervenció? O sigui, anem al cas de que actuem diligentment, com toca.
3: Com toca.
2: No? Fora o dins del vecí, no sé si és molt diferent la manera de procedir. Trobes en una construcció o en una reforma, doncs restes... Parlem de... És el que t'anava a demanar. Només arqueològiques d'època romana? Si és medieval, no passa res?
3: No.
2: I què has de fer, no?
3: Exacte. La diferència entre estar al vecí o estar en un altre espai de protecció, a nivell previ, no hauria de ser diferent. Mm-hmm. És a dir, sí que és veritat que dintre del vecí qualsevol obra que facis ha de passar per un informe tècnic, que a fora, evidentment, no, però on sabem que hi ha restes, sí. Val? Mm-hmm. En aquest cas, s'igualen aquests dos casos, en el que tenim un pressentiment, un coneixement que hi ha restes arqueològiques, tant dins del vecí com fora del vecí. Mm-hmm. Les actuacions que nosaltres en diem preventives, el que fan és que abans de començar l'obra, i sempre valorant l'afectació, és a dir, és diferent una reforma, fer un ascensor, etcètera, etcètera, que no pas fer una obra nova. Uh-huh. Clar, les obres noves, tal com marquen els codis tècnics actualment, fan sempre una fonamentació molt profunda que, vulguis o no vulguis, s'afecta al subsol actual. I, per tant, diguem, hem d'actuar més intensament o més extensament, és a dir, hem de controlar molt més tot el solar que no pas quan sabem que es fa una petita reforma. En aquest cas, quan són molt senzilles, són petites reformes, s'ha de canviar una claveguera, s'ha de fer un ascensor, tant dintre el vecí com en espais que puguem suposar que hi pugui haver-hi restes, es fa un control en paral·lel amb l'execució d'aquesta obra. És a dir, simplement el que has de fer és s'ha de contractar un arqueòleg, perquè des del museu, evidentment, no, antigament sí que es feia fa molts anys, però des de fa molt de temps
2: no
3: es fa a través d'empreses. Exacte. Llavors, la llista d'espera seria eterníssima. Llavors, en paral·lel de fer l'obra, hi ha una persona que el que està fent és controlant de que no surtin restes. Si surten restes, ho mira, les valorem, i a partir d'aquí, doncs, s'acaba l'obra i ja està.
2: Es cataloga, no?
3: Sí,
2: entenc.
3: Sí, es documenta tot molt bé.
2: I es posa que surten restes,
3: sí. Sí, llavors intentem anar més ràpid, perquè afecti el mínim, tant econòmicament com en qüestió de temps, a l'obra. En aquest cas, diguem que és la part més senzilla. Quan es fa una obra nova o una afectació real de gran part d'aquest solar, ja és diferent. Primer hem de veure realment si es conserven les restes en aquell espai. L'actuació és abans de començar l'obra. Es valora quines restes hi ha. Si hi ha restes, veiem que les restes es conserven no només, diguem, que hi hagin materials, trossos d'ànfora, no? Que diria la gent, sinó que hi ha estructures, hi ha murs, hi ha una vila, podria haver-hi una vila, podria haver-hi una via, per exemple, la via Augusta, o un enterrament, el que sigui. Llavors, en aquest cas, sí que s'ha de fer una excavació en extensió, i el projecte es valora, i aquí sí que canvia, si és dintre del vecín que si és fora del vecín.
2: Si és dins del vecín.
3: Si és dins del vecín, el projecte s'ha d'adaptar completament a la conservació de les restes, hi hagi el que hi hagi. Val? Si és fora el vecín, a no ser que hi hagi una valoració que obligui a conservar les restes in situ tal com s'han trobat, es pot demanar des de la constructora o la propietat, en base al projecte que hi havia en aquell solar, o desmuntar una part del jaciment i conservar-ne una, o desmuntar-lo totalment.
2: I conservar en magatzems.
3: Exacte. Llavors, tot el que en diem patrimoni moble, que és tot el que no són estructures, no? El que seria una casa, una piscina, uns dipòsits, un forn, tot això són estructures, i això no es conserva quan està fora. Si la Generalitat accepta que es desmunti, s'estudia, però evidentment no es guarda al museu, perquè llavors tindríem un museu que seria una ciutat, però tot el patrimoni immoble, com us deia, és a dir, els elements, totes les restes de ceràmica, de metalls, ossos que trobem, tant d'animals, d'elements fets amb os, lapidaris, pedres,
2: això sí que es pot conservar.
3: Tot el que no és una estructura, ens ho enduem i ho guardem. Es fa l'estudi, s'inventaria i entra al museu.
2: Algú que, perquè ens queden pocs minutets, no? I perquè pugui quedar clar, algú que, per exemple, ha comprat un habitatge que ja està, doncs, amb necessitat de ser reformat, ha dat la vida dins del vecín i que, doncs, ha de fer una reforma d'habitatge integral, no? Obres majors. De quina manera, ja ens has explicat que haurà d'alertar a les autoritats competents, en aquest cas la Generalitat, no?
3: Bueno, quan es fa dintre el vecín, quan demanes una llicència d'obra, hi ha directament el protocol que hi ha a l'Ajuntament, és que es fan una sèrie d'informes, i dintre aquests informes previs a obtenir la llicència hi ha d'haver un informe d'arqueologia que digui si s'ha de fer una excavació prèvia o no.
2: Si s'ha de fer l'excavació, l'excavació pot ser que puguis no reformar aquella casa?
3: No.
2: No.
3: No.
2: Trigarà més? S'haurà de fer l'arqueologia pertinent? No?
3: Trigarà més. Normalment la gent s'espanta molt. Jo crec que ningú s'ha d'espantar avui en dia del que costa. No s'allarga tant més. Evidentment, l'objectiu d'aquella actuació arqueològica és la reforma d'un habitatge. Per tant, sempre es treballarà i es prioritzarà que allò es pugui fer. Potser els condicionants fan modificar algun element, però mai s'ha deixat, bueno, he dit mai, i potser hi hauria una excepció, però diguem que aquella actuació sempre tira endavant, ja sigui un espai que després quedi amb les restes arqueològiques visitables o no visitables,
2: no?
3: Per exemple, o es tapa. Sí, sí.
2: Qui, diguéssim, es fa càrrec del cost econòmic que suposa, doncs, aquest treball d'excavació, no? Que s'ha de fer en aquest immoble, que és privat?
3: El cost econòmic sempre el fa la promotora, el propietari o la constructora, això com decideixin, però sí que també és molt interessant que tothom sàpiga, que és que la Generalitat té tota una línia d'ajuts en les quals les intervencions arqueològiques tenen un pes important, i llavors un cop s'ha fet aquesta actuació tu demanes una documentació des del museu, ajudem la gent en realitza consultes, uh-huh. sempre avisem, això informem nosaltres si algú té algun dubte, i llavors una part de la teva inversió o fins i tot el total d'aquella actuació
2: la pots recuperar, queda recuperat.
3: Heu de pensar que l'última línia de subvencions que es va donar l'any passat, el 2025, de 600.000 euros que havia destinat la Generalitat a actuacions uh-huh. a Catalunya, gairebé 100.000 van anar a Badalona, uh-huh. val? Perquè el seu vecín també dona una puntuació i fa que tingui uns criteris de prioritat. Uh-huh. És a dir, una sisena part d'aquests diners es van invertir en el vecín del jaciment arqueològic de uh-huh. Baetulo.
2: Està molt bé.
3: Siguin restes romanes o no, eh?
2: Això t'anava a preguntar, perquè m'ha quedat abans el dubte, que sí, t'havia preguntat si només era sí, d'època romana o si és medieval, s'ha de procedir de la mateixa manera.
3: No, nosaltres tenim molt en compte que, evidentment, a dintre el vecín, per exemple, si trobessis restes... Ara em vull explicar bé per dir això. Si trobéssim restes medievals i a sota hi ha la ciutat romana, potser faríem una valoració que les restes medievals es poden desmuntar, però les romanes és obligatori que es quedin integrades en el projecte, és a dir, no es poden desmuntar a no ser que hi hagin que sigui impossible fer-ho d'una altra manera, justament per poder fer viable el projecte. Això no vol dir que ens dediquem a desmuntar tot el que és medieval, perquè malauradament no tenim

0: La Fundació Catalunya La Pedrera dona precisament suport a persones en la seva fase inicial de la malaltia i ho fa amb l'objectiu de mantenir les seves capacitats i la seva autonomia al màxim de temps possible. A Badalona tenim dos espais on es duen a terme aquests tallers de reforç de la memòria. Un d'ells està situat a l'Avinguda Sant Salvador, a Llefià, i l'altre a la plaça de la Vila. S'anomena Espai Badalona Centre i fins allà s'ha desplaçat la nostra companya, la Cora Gilabert. Bon dia.
1: Hola, Núria. Avui hem vingut a un dels espais que la Fundació Catalunya La Pedrera té a Badalona per conèixer una mica més a fons el programa Reforç de la Memòria que imparteix aquesta fundació. Volem saber una mica què fan en aquest espai. En parlem amb la neuropsicòloga del programa de Reforç de la Memòria, Marc Capella. Bon dia, Marc. En què consisteix exactament el programa de Reforç de la Memòria?
2: Doncs el programa de Reforç de la Memòria va dirigit a persones grans amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, derivat de principalment malaltia d'Alzheimer, però també pot ser causat per altres demències o per factors vasculars, metabòlics, estat d'ànim o un estil de vida poc saludable. El que fem és el tractament no farmacològic, que acompanya el tractament farmacològic que prescriuen els metges, amb l'objectiu d'alentir o endarrerir el màxim temps possible l'atrofiament cognitiu. Això ho fem amb, gràcies a les noves aportacions de la neurociència en el camp de la neurorehabilitació, que implica estimulació cognitiva, estimulació física, activitats de creativitat i expressió. I sempre també una cosa que ens diferencia és que hi ha un component grupal molt important. Es sap que el sentiment de pertinença, el sentir-se escoltat i recolzat per part d'iguals, té un gran efecte a nivell de connexió social, pal·lia el sentiment de soledat i això té un gran efecte neuroprotector, és a dir, protegeix el cervell.
1: I això una mica relacionat amb el que explicaves, quina diferència hi ha entre aquests tractaments i els que es poden fer, per exemple, en casal de gent gran?
2: Els nostres professionals són neuropsicòlegs, fisioterapeutes i tècnics de creativitat que estan formats en el camp de les demències, amb el que deia les últimes aportacions de la ciència, i fem un tractament totalment personalitzat per aquestes persones. Quan una persona entra, fem un pla d'atenció individualitzat on s'inclouen el seu estat de salut, les seves necessitats a nivell cognitiu, físic i emocional, i a partir d'aquí dissenyem un tractament específic per poder-hi donar resposta. A més, d'atendre això, una altra cosa i tret diferencial és que són persones en moments inicials d'aquestes malalties, inclús hi ha algunes que tenen símptomes molt primerencs, encara no tenen diagnòstic, i a part de fer el tractament no farmacològic, el que fem també és donar eines per poder assimilar el diagnòstic i per poder conviure el millor possible amb aquestes malalties.
1: Què passa emocionalment pel cap d'una persona que acaba de rebre el diagnòstic? Encara està en aquestes fases inicials de la malaltia.
2: Sí, doncs d'entrada és el que s'experimenta un estat de xoc, no? Ningú s'espera rebre aquest diagnòstic, tot i que sabem que és una possibilitat, doncs d'entrada és moment de xoc, doncs molta por, no? Doncs de ganes de conèixer què és aquesta malaltia, com m'afectarà, què puc fer per fer-hi front, i bueno, viuen moltes emocions i nosaltres, el nostre equip de psicòlegs, el que fem és acompanyar aquestes persones en aquest moment.
1: Quan parlem d'estimulació cognitiva, de què estem parlant exactament?
2: L'objectiu és alentir a través d'activitats que estimulen el cervell i les xarxes neuronals el progrés de la malaltia i mantenir el màxim temps possible les capacitats cognitives i l'autonomia en el dia a dia de les persones que tenem.
1: I és cert que el cervell manté plasticitat fins i tot amb aquestes edats avançades?
2: Sí, la plasticitat neuronal és un fenomen que es dona amb totes les persones en tot moment vital, en tot el cicle vital, inclús quan tenim una malaltia, inclús quan som grans, es dona el fenomen de plasticitat i la neurorehabilitació es basa en això.
1: I quins beneficis pot notar una persona que participa en el programa? Són beneficis que es noten de seguida o necessites venir unes quantes sessions fins que es notin aquests beneficis?
2: Doncs el que ens traslladen tant les persones que van a fer les activitats com les seves famílies és que es noten més actius, més lúcids, amb més claretat, no? Quan tornem a tenir una rutina, quan estem actius, quan el cervell es torna a activar, el que ens aporta és això, no? És que tornem a estar concentrats, tenim millor memòria, tenim més il·lusió, estem molt més actius, tornem a tenir ganes de viure i tenim habilitats per poder-ho fer.
1: Anem a parlar ara amb algun dels participants d'aquest programa. Ens acompanyen Lluís Pastor i la Joaquim

0: Gemma Torres. Coneixies ja aquest programa de la Fundació La Pedrera abans de venir-hi?
1: No coneixia, però una companya, un dia parlant, passàvem per aquí davant de l'Ajuntament, i estava parlant, dic, ostres, ja amb el temps estic perdent una miqueta la memòria i tal. M'hauria de trobar, ella coneixia també aquest ambient, i m'hauria de trobar alguna cosa per poder-ho. Diu, mira, aquí ho tens. Em va assenyalar aquí, i llavors, al cap d'uns dies, em repensava, vaig estar parlant amb la meva senyora, i va, doncs sí, anem-hi. I ara doncs, ja porto aquí quasi un parell d'anys, molt bé. A part de que t'ho passes bé, vas treballar en la memòria, que és el que interessant, que és el que vas perdent una miqueta.
0: Això li anava a preguntar, què és el que fan en aquests tallers?
1: Aquí, treballar la memòria, la passada i la present.
0: I com ho fan, això?
1: Oi, fent-se preguntes. No paren, però molt bé, no? A més, per exemple, el dilluns passat anem a estar parlant d'una població russa que es diu Stalingrad. Jo havia estat a Stalingrad, un company meu també havia estat. I vas recordant aquests moments que vas estar a Stalingrad, que és el que vas veure, que on te vas anar, que vas tocar... I això et fa recordar, i vas traient la memòria, vas traient coses que dius, ostres, no. I això del passat, i també ara també el taller de present, no? El present, què és el que veus, què és el que toques, què és el que visites, què és el que... I així ens vas fent i vas passant-ho francament bé. A més disfrutes, tu passes bé, passes 3 horetes aquí, fantàstiques. També hi ha una tercera classe, que és la més dura, gimnàstica. Sí, però asseguts en una cadira. El fotut és que quan acabes, al principi penses, oh, això, què farem? Acabes cansat. O sigui, això vol dir que han mogut tot el nostre cos.
0: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. I Joaquim, aquesta pregunta és per tu. Què és el que més li agrada de venir aquí?
2: A mi el tracte, la simpatia que t'agafen, et dona molta cosa positiva.
0: I ha notat canvis des de que hi participa?
2: Sí, perquè ho fas amb una il·lusió, et distreus i passes molt bé amb els companys, amb els mateixos monitors, són tots molt macos, i això t'anima.
0: Se sent més animada, no? Sí. Recomanaria aquest programa a altres persones?
2: Jo crec que sí. Tot el que sigui, perquè tot és positiu, tot és molt maco.
0: I què li diria a algú que té dubtes de venir?
2: Pues que s'assegurés i que vingués a provar-ho i ja trobaria el seu puesto per poder venir i passar-s'ho bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Joaquima. Mar, l'activitat física i la socialització també influeixen en l'evolució de la malaltia?
3: Sí, nosaltres el que fem són els tractaments no farmacològics per abordar el deteriorament cognitiu, que inclou l'activitat cognitiva, l'activitat física i també el vincle social. Aquí doncs, hi ha un de l'eix vertebral del cervell, és una activitat física dirigida per fisioterapeutes especialitzats en neurologia, que fan doncs, aquestes dinàmiques per treballar la força, l'equilibri, la coordinació, prevenció de caigudes, etc.
0: I les famílies, quin paper juguen en tot plegat? També trobeu famílies que estan dubtoses de com enfocar les malalties? Com les ajudeu?
3: Nosaltres donem servei tant a les persones que reben el diagnòstic com al seu entorn. Quan entra a casa un diagnòstic d'aquesta envergadura, doncs una malaltia d'Alzheimer o una malaltia de Parkinson o alguna malaltia neurològica, no només té un impacte amb la persona que li diagnostica la malaltia, sinó que també tindrà una afectació amb tot el seu entorn familiar, perquè doncs, a poc a poc aniran notant els símptomes, aniran canviant els hàbits d'aquesta persona, potser la personalitat, i ells doncs, amb el temps l'hauran d'anar ajudant, és a dir que el seu rol com a cuidadors doncs, també comença. Nosaltres donem informació per gestionar-ho el millor possible, fem atenció individualitzada per resoldre possibles dubtes i també tenim uns grups d'ajuda terapèutic on s'ajunten familiars amb un professional que dinamitza xerrades i tallers amb la idea doncs, de facilitar l'adaptació a aquesta nova situació familiar.
0: I quines són les preocupacions més habituals dels familiars?
3: Depèn del moment que estiguin en el procés de diagnòstic. Hi ha persones que encara no els han diagnosticat, encara tenen pendents la visita amb el neuròleg i estan doncs, assimilant, no?, que potser els oblits, els despistes, no només són relacionats amb que el seu familiar s'ha fet gran, sinó que poden ser una cosa més o que van més enllà i estan doncs, assimilant. Hi ha persones que venen ja de neuròleg amb un diagnòstic més recent, doncs ja s'estan fent a la idea del que passarà i el que tenen és necessitat d'informació sobre com anirà la malaltia i també volen saber doncs, què hi poden fer, no? Sabem que són malalties que malauradament avui en dia encara no podem curar, però sí que tenim moltes eines terapèutiques que poden endarrerir considerablement el curs de la malaltia i l'aparició dels símptomes. Llavors doncs, tenen aquesta necessitat d'acompanyament emocional i d'informació.
0: D'acord. I si ens pots parlar una mica del servei de dinars que s'ofereix aquí, tant pels pacients com pels familiars?
3: Doncs amb la nostra quasi trajectòria de 13 anys atenent a persones amb deteriorament cognitiu lleu moderat, ens vam donar compte que una de les necessitats més importants que tenien era el tema de la nutrició. Les persones doncs, grans, amb dificultats de memòria, a vegades, doncs, a poc a poc van deixant de costat el que és una alimentació equilibrada i acabant doncs, sopant doncs, un iogurt amb algunes galetes, no? Doncs, a poc a poc hi ha risc de desnutrició. Aleshores, la Fundació Catalunya de la Pedrera va ficar en marxa el servei de dinars, que hi ha dues opcions, o l'opció de quedar-se a dinar al mateix centre on les persones venen a fer les activitats d'estimulació, o també l'opció que s'emportin el dinar o el sopar a casa per ells i pel seu cuidador. D'aquesta manera garantim que tenen una dieta equilibrada.
0: Moltes gràcies, Mar. Recordem que a Badalona hi ha dos espais de la Fundació que ofereixen aquests serveis i que aquest programa pot marcar una gran diferència en les fases inicials de la malaltia, un recurs que pot canviar la vida. Us animem a venir i conèixer el centre.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui teníem ganes de fer un programa contundent i res millor per una cosa així que el nou disc de Amar 808. Aquest productor i músic electrònic de Tunísia doncs acaba de treure aquesta passada primavera el seu tercer disc amb aquesta, amb aquests baixos, això, contundents, i alhora amb la seva relectura de la, del folklore, en aquest cas a Tunísia. I és un gènere, un antic gènere popular que se'n deia el mesuet, que feien, com hem pogut sentir, amb aquestes hipnòtiques doncs flautes, que de fet són gaites fetes de amb pell de cabra. Bé, el mesuet i sobretot aquests beats electrònics de Amar 808. Hem sentit un primer tema en el qual, com ell sempre, es recolza en veus doncs conegudes, rellevants del que és la música del Magreb. En aquest cas eren Mahmoud Labib i Meriem Betum. I ara doncs tornem a buscar un tema d'aquest disc que es diu Club Tonsi, en el qual doncs canta Brahim Riahi. Amar 808, contundència des de Tunísia.

Les programacions electròniques, els beats i aquests baixos electrònics de Amar 808, però sempre acompanyats d'aquest folklore, com dèiem abans, el mesuet, aquest gènere popular a Tunísia, però alhora també doncs, el derbuka i totes les percussions que alhora doncs, ressonen en aquests temes que tenen molt d'alquímia i alhora també d'activisme musical. Amar 808. Ell ja va debutar l'any 2018 amb un disc que ens va sorprendre a tots, que es deia Maghreb United, en el qual doncs, ell buscava fer això mateix, però amb l'amplitud de tot el Maghreb. Viatjava des de Tunis al Marroc o Algèria, per també convidant cantants rellevants en aquests altres països doncs, a participar d'aquest projecte Maghreb United. Ara podria ser el moment de recuperar el tema que comparteix amb Soufiane Saïdi. Maghreb United, Amar 808.

fosc seria l'adjectiu que li hauríem de posar en aquest tema del disc Maghreb United. Sempre aquest activisme per la música electrònica, però també pel folklore. En el seu darrer disc, Amar 808, reviu el gènere popular del mesuet. I com hem vist abans, ho fa també convidant músics veterans de Tunis com Mahmoud Labib, amb el qual doncs reviuen aquest gènere popular, això, a través de beats electrònics i alhora les gaites i les percussions. Yerili Yama, Amar 808.

Aquesta setmana la nostra descoberta és el disc de Made Kuti, fill de Femi Kuti i net de Fela Kuti. Per tant, d'un llinatge musical molt especial, Femi Kuti doncs, acaba de publicar un disc propi. De fet, no és el primer, perquè el primer el va fer conjuntament amb el seu pare, era un doble disc que es deia Legacy, en el qual el pare firmava un disc i el fill a l'altre. Era com això, el llegat. En aquest cas, ja és un disc completament seu, es diu Chapter 1, Where Does Happiness Come From, d'on ve la felicitat, i en la qual aquest multiinstrumentista amb una formació acadèmica important toca el saxofon, la trompeta, el baix, el piano, per tant, ho toca tot, i té això, una formació molt intensa, i doncs és el primer disc en el qual tota la creació és seva. Made Kuti. De fet, ell viu a Londres i d'alguna manera doncs, aquelles arrels nigerianes doncs, podem també descobrir en aquest disc doncs, que es desdibuixen una mica, tot i que la comunitat nigeriana a Londres és molt important. Hem sentit un tema, You Can't Hide, no et pots amagar, i ara aquest Take It All In Before The Lights Go Out. Agafa-ho abans que les llums s'apaguin.

El nostre concert recomanat és aquest, a la Sala Wolf, el diumenge 12 d'octubre. La Hypnotic Brass Ensemble, des de Chicago. Aquesta banda protagonitzada per 7 germans, fills del trompetista Phil Coran, des de Chicago ens porten aquesta música trepidant. Si avui volíem ser contundents, doncs bé, seguim amb els vents després de Made Cuti per escoltar aquesta Hypnotic Brass Ensemble, que tornem a dir serà a la Sala Wolf a Barcelona el diumenge 12 d'octubre a les 9 del vespre. La veritat és que és una ocasió, doncs, important per poder veure una música com aquesta, en la qual, doncs, el protagonisme són els vents, és una brass band, però alhora, doncs, el ritme i la força és increïble. El disc que els, i el tema que els va donar a conèixer es deia War. Ara ells venen a presentar el seu disc d'aquest any, Bad Boys of Jazz. Però nosaltres anem a buscar aquell tema que es deia War, la Hypnotic Brass Ensemble a Barcelona.

La Hypnotic Brass Ensemble en directe a la Sala Wolf el 12 d'octubre. Aquesta banda ha actuat i ha acompanyat, per exemple, Prince o Gorillaz o De La Soul o els Black Pumas. Per tant, estem parlant d'una banda molt important en l'escena de la música negra americana avui. I aquella mateixa setmana, parlant de música negra, des de Los Angeles, una banda ara sí històrica del hip-hop, The Pharcyde, celebrant el 30 aniversari del seu disc Lab Cabin California, que inclou temes com aquest, Running, a l'Apollo, dimecres dia 8 d'octubre.

I per anar acabant el programa, volem tenir un record per Yusu Undur, que va néixer un 1 d'octubre de 1959 i, per tant, està ara complint els seus 66 anys. Yusu Undur, que aquest mateix 2025 ha publicat un disc, Éclaire le Monde, enceneu el món, enceneu, aclariu, obriu el llum. Doncs bé, Éclaire le Monde, el disc de 2025 de Yusu Undur. Hem sentit aquest tema que pertany a aquest disc i en el qual ell torna a les arrels, com ho ha fet en els seus darrers discos. En té publicats més d'una trentena llarga i, com ha fet en els últims discos, torna a les arrels, al Mamblax i a les arrels senegaleses que el van fer, doncs això, conegut arreu del món. Aquest activista i també polític al Senegal va arribar a ser ministre de Cultura, doncs això és el seu aniversari, 66è aniversari de Yusu Undur, un dels pilars de les músiques del món, perquè en el seu moment, i això eren els anys 80, doncs no era com ara. Per tant, Yusu Undur és un dels que va obrir camí. Escoltem un altre tema de Yusu Undur. En aquest cas anem enrere, anem a buscar un tema d'un disc molt més antic i som-hi. Gràcies per escoltar un Mixtures que hem començat de manera molt contundent amb el Club Tounsi d'Amar 808, que hem descobert el disc de Made Kuti, hem recomanat concerts que prometen ser importants com el de la Hypnotic Brass Ensemble i ara estem recordant Yusu Undur. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ

0: Hello. Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui ens trobem per internet Telebotellón.
3: Telebotellón.
2: Sí, de fet ja alguna vegada n'havíem parlat, però es veu que també la crisi ha arribat a aquest tipus de serveis. Per exemple, hi ha una pàgina web que hem trobat de Telebotellón, estan situats a Màlaga.
3: Sí.
2: Per exemple, i posa la web, diu, què te pongo? Diu, cada pack lleva una botella de bebida alcohòlica, una botella de refresco, una bolsa de 5 hielos i fins i tot es regalen els gots.
3: És un pack botellón.
2: Sí, i ara, com hi ha crisi, diu que és un euro més barat, per la cara. Llavors pots triar, tu, la beguda alcohòlica.
3: Sí, però és que a Badalona ara el botellón és motiu de multa.
2: Però, per exemple, farem publicitat, ja sé que no es pot fer de begudes alcohòliques, però bé, diu pack Valentine's. Diu que abans valia 17 euros, no, abans valia 18 euros i ara val 17 euros.
3: Un euro, eh?
2: Un euro.
3: Per la crisi,
2: per la crisi. Anem a trucar, aviam si ens agafen el telèfon.
3: Quina
2: a Telebotellón,
3: et sembla? Telebotellón.
2: Anem a trucar-hi, aviam com funciona això.
3: Jo clar, no ho
2: acabo de
3: veure,
2: que estem a Màlaga, eh?
3: Però és que per comprar el pack, tu compres en un supermercat.
2: Ara, amb aquest accent que jo tinc, no sé si colarà gaire, eh?
3: Bueno, dius que vens de Catalunya. I que vius
2: hi ha
3: allà.
2: Línia. Jo un telèfon mòbil, per cert, a la pàgina web, per això ho hem trobat, eh? No per res més.
3: No perquè utilitzis aquest servei, no?
2: No, diu, fes la teva demanda ara mateix, en un telèfon.
3: Ara mateix l'agafen.
2: Sí, si l'agafen el... Potser només funciona el cap de setmana, això.
3: I quin pack vols tu? Algun en concret? No hi ha algun que porti anís del mono?
2: No. No, no hi ha cap. Ja en tot són begudes... Doncs és a whisky, fins a ron, fins a vodka...
3: No contesten, eh?
2: No contesten. Suposo que aquest servei deu funcionar només les nits al cap de setmana.
3: Quan es fa el botellón?
2: Sí.
3: Bé, ho podem tornar a provar després.
2: Bé, escolta, anem a d'altres temes al dia, perquè avui et quedaràs astorat amb aquesta protagonista. És una senyora, té 68 anys i és coreana. És una senyora que es diu de cognom Cha. Sabem això, eh? Cha té 68 anys, és de Corea i resulta que és notícia perquè s'està traient el carnet de conduir. Però tu em diràs, bé,
3: això
2: és notícia,
3: no és notícia
2: perquè hi ha molta gent gran, que es treu el carnet de conduir. Però la notícia és que fins al moment encara no se l'ha pogut treure, pobra dona.
3: Perquè li està costant.
2: Li està costant una miqueta. De fet, ja porta ara mateix, atenció i no és broma, 772 vegades que ha pujat a teòrica.
3: És una dona rica, més, no?
2: Torno a repetir, 772 vegades que ha pujat a teòrica. De fet, diu que porta gastat en les proves diàries més de 3.000 euros.
3: És una dona que no té crisi econòmica.
2: Sí, sí. Què et sembla? Es veu que fins i tot jo no sabia, a Corea, a l'examen teòric, o sigui, el test aquest de 40 preguntes, un es pot presentar una vegada al dia. I els resultats es coneixen de forma immediata.
3: Potser que desisteixi, no?
2: Sí, vull aquesta senyora és el que es presenta cada dia. Porta 772 dies presentant-se en aquest cas, examen teòric de conduir. Bé, escolta una cosa. Anem a trobar què et sembla si parlem de carnet de conduir, sí. Si parlem d'autoscoles... A qui hem de trucar?
3: Home, el senyor Urbano.
2: Anem aviam si el localitzem.
3: Ara, no sé si el senyor Urbano estarà al corrent de les proves teòriques a Corea.
2: Per cert, que avui hi ha una altra notícia que diu que han fet un estudi que les dones condueixen millor i paguen menys d'assegurança del cotxe. Això també és un altre dels estudis que surt avui al què.
3: Que paguen menys és veritat i això és denunciable.
4: Digui'm.
2: Senyor Urbano.
4: Jo mateix.
2: Què tal? Truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, què tal?
2: Ara feia dies que no el trucàvem, i no l'emprenyàvem.
4: Ja.
3: Com
2: escolti,
3: es troba?
2: Com es troba?
4: Molt bé, molt bé.
2: Sí? Escolti una cosa, avui hi ha dos temes que volem comentar amb vostè.
4: Sí.
2: D'entrada, hi ha una senyora coreana, ara quedarà astorat amb aquest tema, que té 68 anys, que avui és notícia perquè aquesta senyora ha pujat a l'examen teòric 772 vegades. I no és broma.
4: Ja.
2: Es veu que es va presentar per primera vegada l'abril de l'any 2005. I es veu que a Corea et pots presentar cada dia a l'examen. O sigui, tens una oportunitat cada dia.
4: Sí.
2: Porta 772 vegades i no se l'ha tret encara.
3: I s'ha gastat 3.000 euros.
2: Sí, no, 3.000 dòlars.
3: 3.000 dòlars.
4: Sí.
2: Què et sembla?
4: Em sembla pues, una notícia espavorant, però com aquí a Espanya, jo ja ho vaig comentar amb una vegada amb les intervencions amb vosaltres,
2: sí,
4: que un noi de 33 anys,
2: sí,
4: li havien retirat el carnet 35 vegades.
2: 33 anys i 35 vegades.
3: Home, és una bona xifra, també.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí, és una bona
4: per
2: xifra,
4: això,
2: eh?
4: Això ho va confessar el jefe de tràfic en una entrevista que li van fer. Per tant, vull dir, aquestes coses, com que no hi ha antecedents, saps què vull dir?
2: Mm.
4: Si em refereixo, és qüestió d'admetre la sol·licitud,
2: sí,
4: i com que paga els seus drets d'examen, doncs la deixa...
2: Però ara li faré una pregunta, senyor Urbano. Vostè, aquesta sí, dona que ha pujat més de 700 vegades al carnet de conduir,
4: sí,
2: d'entrada, no sé si té alguna possibilitat, però vostè li donaria el carnet de conduir?
4: Bueno, és que això aquí està. És que avui en dia ni amb 10 o 12 vegades, el millor... li tindrien que donar. Eh? O sigui, a Alemanya, que sempre jo també hem tingut una altra cosa del mig ambient i tot això, que diuen que hem d'anar 80 i ara 50 per al medi ambient i tot això...
2: I aquí a Badalona diuen que en algunes zones ara 30, només faltava això.
4: Això mateix. Sí, però a Alemanya, sí, si suspens dues vegades, també o sigui, el psicòleg o el psiquiatre, el que vulgui
3: dir. Home, no caldria tampoc tant.
4: Ja. Per això.
2: Però escolta, jo crec que a aquesta senyora li costaria més barat anar sempre en taxi, és veritat?
4: Home, esclar, esclar.
2: O contractar un xòfer que no pas pagar-se tot aquest dineral.
4: Sí, aquesta senyora no deu estar bé, o són coses que passen a la vida, que són anècdotes extrems.
2: Ja, ja. I una altra cosa, un altre estudi. Diari què? D'avui mateix, eh?
4: Sí.
2: Segons un estudi, diuen que les senyores, les dones, condueixen millor i paguen menys d'assegurança al cotxe. Diu que les asseguradores prefereixen les dones perquè tenen menys accidents greus i són més responsables al volant. Què n'ha de dir d'això?
4: Bueno, jo la frase tota tan llarga ja vull dir que no lliga massa. Que rebaixin els seguros amb els conductores, això no és cert.
2: Això no passa?
3: Home,
4: no,
3: les dones sí tenen passa, avantatges.
2: Tenen avantatges, oi?
3: En les
4: ha de ser clar.
2: A veure, això jo li he dit al titular, i el que posa al diari o què?
4: Sí. Però jo ho explico d'aquesta forma. Un noi jove,
2: sí,
4: abans dels 25 anys, noi o noia, el seguro és més barat a les noies.
2: I per què?
4: Només en aquest cas.
3: I per què?
4: Això mateix. I ara condueixen també les noies una mica més temeraris. Però de moment per dir alguna cosa, com a anècdota, també extrem, sempre com ara vostè m'està explicant coses extremes...
2: No em digui de vostè, no em digui de vostè.
4: Vale, doncs un noi de l'autoescola, qualsevol, aprova el dilluns, dimarts, dimecres o fins al divendres. És capaç d'anar-se a Andorra per dir alguna cosa, un puesto una mica perillós per curves i tal, se'n va de seguida.
2: Mm.
4: I en canvi una noia aquestes coses no les farà, com a norma general.
2: La noia anirà amb un gat.
3: És més prudent.
4: Això mateix, dirà, carai, jo, per exemple, primer aniré a la universitat, oi, aniré a fer uns viatgets amb els papes, amb les mames, amb les amigues...
2: Mira, fins amb un gat, fins a la plaça de les Mallorquines i tornarà.
4: Això mateix, i després quan en sàpiga una miqueta...
2: I l'excursió ja està.
4: O sigui, es anirà embalant, oi?
3: Clar, que també poc a poc.
4: També s'embalen. Però, en canvi, de seguida, doncs, en qüestió d'un dia que agafi el cotxe, estarà 12 hores donant voltes amb el cotxe.
2: Mm. I una altra cosa. Aviam si vostè em confirma un d'aquests rumors, que no sé si és llegenda urbana.
4: Sí.
2: Els cotxes que són de color vermell,
4: sí,
2: les asseguradores també et claven més que altres colors al cotxe?
4: No.
2: No,

0: Diu que n'és sòcia des de fa 40 anys.
1: Sí.
0: Solta, anem a trucar ràpidament a Telefònica, que ens donin el telèfon del Club Natació Atlètic Barceloneta.
1: Però un moment, la notícia quina és?
0: La notícia és que la dona s'ha enfadada perquè li han pujat la tarifa.
1: I per això li fan un reportatge?
2: Sí, sí, sí. Telefònica d'Espanya és de 17 cèntims.
0: Aquesta senyora té 74 anys.
2: Amb els impostos, des d'atreçar-se, consulti a l'operador.
0: Trucarem, aviam, que si han pujat molt o no les tarifes.
3: Buenos días, aquí es Diana, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Hola, buenos días, ¿me puede ser el teléfono del Club Natació Atlètic Barceloneta?
3: Club de natació, sí,
0: Club Natació Atlètic Barceloneta.
1: Ho aniré buscant jo per si de cas.
0: És un tema que ve, que el periódico els ha creat l'atenció. El què?
3: Sí.
0: A la Barceloneta. Es veu que aquesta senyora diu que al matí va al club a nedar una mica i a la tarda juga al parxís.
3: ¿Desea que le conecte con él?
0: No, al telèfon. Telefonino.
3: Nota. Sí. Tome nota, por favor. 932.
0: Sí, perfecte. Muy bien, gracias.
3: Gracias por su llamada.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Anem a trucar-hi. Ja truquem, això és...
1: Tenen plana web.
0: Ese facto.
4: Hola, Joves, bon dia, tenen, Ernest.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Mira, volia parlar amb algun responsable de tarifes.
4: Pues, a veure, un segon.
0: Vale.
4: Ets un soci, no, suposo?
0: Bueno, sóc el net de l'Eulàlia Ribó.
4: Vale, pues un segon.
1: Com el net? Això és suplantació d'identitat.
0: Dèiem que a l'estat espanyol hi ha gairebé 5.000 persones que es diuen felices.
1: I entenc que hi ha més gent que es diu cognom rico.
0: Tristes, n'hi ha 10. O sigui, així hem fet el gag al diari 20 minutos. I per cert, també fins i tot han comptat que a l'estat espanyol hi ha 5.124 persones que es diuen Zapatero i 370 que es diuen Rajoy, de cognom, eh?
4: Perdona?
0: Sí.
4: La pots trucar en 10 minutets? S'està reunida ara.
0: Ja, ja, és que sé que la feina jo i volia parlar urgentment. Perquè tu no portes el tema tarifes, no?
4: És que no sé, depèn del que sigui...
0: Ja aquesta pujada tan bèstia...
4: Ah, no, llavors ho porta ella.
0: Ho porta ella, no? Sí. És que la meva àvia s'ha indignada.
4: No, no, ja. Ella i vos.
0: Ja, però és que una cosa, això no pot ser, aquesta pujada tan, tan important. Ella és pensionista i clar, li sap molt de greu potser deixar el club.
4: Ja ho sé, ja, però és que això... És que porta
0: ja, és que porta 40 anys, 40 anys de sòcia, 40.
1: No tinc més tu més que la dona. Estàs tu més
0: a la tarda estàs sempre aquí jugant al parxís, no pot ser això.
4: No, sé, és que no te puc ajudar, amb aquest tema no puc fer res jo, perquè jo...
0: Suposo que hi ha moltes queixes, no?
4: Sí, bueno, de tothom.
0: Ja, i per què aquesta queixa tan... tan gran?
4: És que no ho sé, jo sé que el que ens van dir... Perquè, clar, nosaltres també sabem a partir de la carta que els hi van enviar ells. Tampoc ens han dit, ens han reunit, ens han explicat el per què, no? Però, en principi, era per equiparar el preu de la targeta rosa a la resta dels clubs que n'hi ha.
0: Ja.
4: Perquè es veu que estava molt baix, també la targeta rosa...
0: Però escolti, que són jubilats, eh?
4: Ja, sí, ja t'entenc. Però és que, clar, jo no sé...
0: Però això és municipal o no és municipal? O és privat?
4: Em sembla que és mig.
0: O sigui...
4: Vale, és una part privada i una part pública.
0: Sí, subvencionat, eh?
4: Sí.
0: Concertat, que es diu.
4: Sí, això.
0: Val. Bueno, doncs, com es diu la persona? Que ja trucarem un altre moment.
4: Eva,
0: doncs ja la trucaré.
4: Vale?
0: Ja la trucaré i ja la pentinaré. Gràcies, adéu.
4: A tu,
0: adéu. Bé.
1: T'has enfadat tu més que l'àvia, quasi.
0: Sí, sí, l'àvia, l'Eulàlia Ribó. Escolta.
1: T'has posat molt en el paper, trobo.
5: Víctimes al telèfon.
6: I diga...
5: anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No.
8: Disculpe.
9: No.
8: Necessita...
9: Que no.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la ruta 66, aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Masterplan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. No cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil art i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo, i que és el primer avançament del seu nou disc, que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Light.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan el sol...

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CATS. Des de l'Ametlla del Vallès ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així també ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les sis cançons que trobem en el disc Disculpeu, l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat a aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te siguis on siguis, envoltats com sempre de bona música, de bones històries, que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració de Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó des de lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

Come Inside, aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney amb un disc que porta com a nom The Boys of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: FunkyTracksRadio.com.
3: Com que sí?
2: Funky Radio Show.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estas botes són per a caminar. Ok. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

0: Strangers in the Night.
1: For strangers in the night.
0: Aquells intemporals extraños en la noche de Frankie Ulls Blau Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

passant, donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

0: Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel.
1: Yo soy

Jo soy aquel. Va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué bueno no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Merci Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de Sanremo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday, Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday, Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilé,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
1: Canta!
0: Els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics. Però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu. Gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Va ser una altra dels supervendes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Vilar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps, perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

0: Curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60 triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Vinga, gallina, cocodrilos.

i els nois. En aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un metge.

0: mechón de su cabello.
1: Un mechón de su cabello.
0: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Tops i Read Out Loud.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la va endur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA. Aquell 1966 on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant l'Esli dels Cídex.

aquell 1966. Un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya.

0: La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament llegendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Això és Cocodril Club.

tal, cocodril, cocodrila? Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència de l'artista.

0: És la cançó del Baby.
1: Baby, I love you to want me.
0: Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple, no?

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic? M'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com, o si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prema play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. I li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Maybe lost the game, you're not playing. Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. El conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill. Vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni a Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill, Pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passes la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

What's That on the Way? Realment deliciós, perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a dos auriculars. Mono, evidentment, era mono, per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que, per altra banda, era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte i una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó, que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Recordes aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava

0: aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sound, Demis Roussos, Vangelis, Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 12:15. I el dia següent, dilluns, s'havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista a la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits, de maleta, tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Tu vas dir thinking about my baby, que aquí es va dir Demasiado ocupado, pensando en mi nena.

0: too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat, continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et traslladen el temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are the...

0: Gin. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Gorrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia. És...

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,